0: dai coras.
1: Radio Malva, la radio maravillosa de la Chen, feta per la Chen. Escolta la Radio Malva, no t'arrepentiràs mai de la vida.

0: Ascolta Radio Flauta tutti i lunedì dalle 7 alle 9 di sera.
1: E ya, ahora ven. Uy, espero todo eso.
2: No, falta ni a propósito, es que me veis loco. Yeah.
1: Bueno, está Daniel Persiña. ¿A mí no? ¿A mí me escucha?
2: Sí, sí.
1: Sí, vale. ¿Se me escucha a mí?
2: A ver, tú puedes decir.
1: Vale. ¿A las dos?
2: Si parlo desde así.
1: Vale, pero me la arrimo un poquito.
2: Escucha súper bien. Es que si parece que se escucha más.
1: Anirem rápido, que son las 8 y. Y esta gente voldrá anar a casa.
2: Disculpa la de nit.
1: A veure, jo de tant en quant, entonces, faré això. I esta gent s'ha elaborat.
2: Sol és la veu.
1: Vale, perfecte. Molt bé, doncs vaig a parar la música. Imma, t'has de sentar. Qui més em falta? Jaume, ells estan currant, entonces no vos senteu, eh?
2: Sí, també sí. Jo només el nom. Així un mòbil.
1: Mira, estàvem esperant per començar.
2: No passa res, pot estar així.
3: Un moment, esteu en el cine.
2: Sí. N'hi ha més.
1: Gràcies.
2: No t'arrimes tant al micro, de veres, Sandra.
1: Vale, no m'apropa.
2: Bueno, jo crec.
1: Vaig a manejar esta càmera. Ahí. Vale.
2: Pero pues, bueno, me gusta lo que sabía que... bastante. Escoltaba, ¿ve?
1: No. Yo confío en Daniel. Doctor. Sí. Bueno, esto ya está grabando, ¿eh?
3: Tenía
1: un espacio. ¿A que sí? Por antes estaba en allí o han cambiado. Uy, ahora pecho.
2: Es que está muy chulo. No me había portado mal así, ¿eh?
3: Y la bandereta, pues.
2: Cuando se va a enamorar de mí, no me va a durar.
3: A mí me ha portado la semana pasada.
1: Efectivamente. Pero una... aquí, tinc massa relacions obertes. Bueno, però anem a començar. No?
2: Para la música.
1: Vale. Bueno, estem ja gravant. Vos informe de que hi ha una càmera gravant cap a dins i una caravan, que és esta, my phone. I així ho totes, però, claro, veus, voleu saludar?
2: Podeu saludar, i
1: espera, saludeu a la de tres. Una, dos... No, i tres. Ara. Hola!
2: Però sí. Però David, tu no hi ets. Li has de posar d'acord, si no, no hi és, no?
1: Eh? Sí, sí. Li he de posar d'acord?
2: No ho sé.
1: Bueno, vale. Vale. No, no tapes, Jaume, no tapes, no us preocupes. Vale. Vale.
2: Bueno, vaig a obrir.
1: Anem a començar. Si vos canseu no passa res, vos podeu alçar, anar a bon passejar-vos. Això va ser una horeta. Intentarem anar ràpid. Ha sigut la pitjor decisió, Vicent, que sàpigues fer huir lo de mundanes. Sí, home, ho vas proposar tu?
4: Tu per dir que sí.
1: Ja.
2: Sandra sempre diu que sí.
1: Jo sempre diré que sí. Uf, que estrès.
2: Sandra sempre diu que sí.
1: Sí, la pitjor decisió va ser quan va començar la gaspatxa popular. Bueno, doncs, comença tu.
2: Hola.
1: Hola, hola, gaspa.
2: Bueno, un plaer que esteu així totes i tots, i totis, i quin sea.
1: Bueno, escolteu bé, eh?
2: Sí.
1: Vale.
2: Un plaer estar a Castalla, al poble de Sandra, per fi, no? A la fi en castellà, con su canc.
1: Mi canc.
2: Tu canc. I, bueno, per fi un capítol cap al sud.
1: Eso
2: que
1: és.
2: No mos cridem mai.
1: Bueno, com ha dit, no ho tornaria a fer. M'arrepentiu d'aquesta decisió. Tot això naix, jo vaig explicar-ho perquè tot això està gravat. Naix perquè demà és la gaspatxa popular, la primera gaspatxa popular de moltes. Esa família d'ahir no es molesta.
2: No.
1: Espero que siga la primera de moltes i, bueno, moltes gràcies a totes per vindre i a les que esteu currant ahir pintant, també, doncs moltes gràcies.
2: Te faig.
1: És que no, segur que passa que no m'he preparat este tros perquè no he tingut temps.
2: Però te fa il·lusió en el
1: teu. Em fa il·lusió, però em fa molta vergonya. Estic passant molta vergonya.
2: Vale.
1: No passa res. Ja més em passarà.
2: Vale. Pues, bé, la veritat que el tema que volíem abordar en este capítol està ja super trint. No sé, super machacat, no? O sigui, tot el món sap, i no direm res que no sapigueu segurament, com la majoria de vegades, però pensàvem que era important tractar-lo, perquè ens atravessa moltíssim i, bueno, la generació millennial estem atravessada per aquest problema, no?, que és l'habitatge.
1: Ja, si algú que no siga millennial, no. Vale.
2: Bueno.
1: No, pues a ver,
2: lo que viene, porque lo que
1: això
2: viene,
1: mos ho hem de plantejar, eh?
2: Encara ho patiran pitjor, eh?
1: Però hem de plantejar-nos que en els espais que fem, que hi ha gent més jove que nosaltres.
2: Ja, però nosaltres parlem des de...
1: Sí, sí, sí. No, no, era altra reflexió. Sí, sí.
2: Bueno, això, que a la nostra generació ens atravessa moltíssim, però a les que venen també. I realment a les que venien darrere també, però bueno. Per això que parlarem de l'habitatge, ¿vale? El que passa és que tampoc parlarem d'habitatge, habitatge, Sandra no
1: sí,
2: va parlar.
1: Sí, bueno, el capítol es diu 03420, que és el codi postal de Castella. Perquè no sabíem com dir-li domicilis, és un poc feo.
2: Domicilis, 03420.
1: Això.
2: I, perquè li diem el codi postal diferent, jo dic, no?
1: Tu dius
2: 03420.
1: I jo dic 03420, ja, no digues números.
2: Com se dice?
1: I jo parlaré de, un poc del cas de Castella, perquè home, ja que estem així, pues, parlaré jo d'això. I d'Ibi, no us preocupeu les d'Ibi. I les de Tibi, tampoc us preocupeu, que també hi ha el nom de Tibi. I Donil, com banya ningú a ningú puesto, que no sé què fa les Donil. Ah, Flora, ah, has de veure Flora.
2: Menos mal que està Flora.
1: I Marcel.
2: Bueno, gràcies al tècnic.
1: S'ha girat.
2: Gràcies al tècnic de so, perquè si no ens anàvem...
1: Gràcies a Daniel per fer-nos de tècnic de so, i a Juan Carlos, que també ens ha ajudat sí, un poquet. Sí, vale, doncs sí, pues ja està. Vaig a tirar la intro i comencem. Estàs en un poc gitano, però bueno, fem el que podem, vale?

0: Bueno, yo asumí que todo el mundo con los mundanes.
1: Ah, y bueno,
0: que
1: claro.
0: Son colegis, la mayoría. Pero bueno, farem el que podem, com sempre, ¿vale? Bé, doncs que m'he dit, aquest capítol em toca parlar amb la primera i la veritat que he volgut intentar evitar fer un capítol d'enfado, de neguit o d'impactos TV, perquè ja estem anestesiadis, no?, amb el temita. Totes patim aquesta problemàtica d'alguna manera en major o menor mesura. Però sí que m'agradaria donar algunes dades que segurament ja totes les que esteu així i ens escolteu no us sorprendran. Segurament us cabrejareu molt, però crec que està bé per contextualitzar.
1: Així tot està acabat una, tot està gent té una carrereta, eh?
0: Ah, bueno, pues també. Un poquito para ellos también. Per si, bueno, per si algú, també per si algú en el futur, o sigui, per si algú en el futur escolta mundanes que entenga què és això de la crisi de l'habitatge, o si ens escolta algú d'un altre lloc, pues que també puguen compartir, no?, com el nostre amic Colton, que ens va entrevistar un estadounidenc.
1: Un senyor que és estadounidenc, que parla català,
0: molt,
1: molt friqui, però molt majo. Ens va fer una entrevista d'una hora i mitja.
0: Sí, sí, sí, un crac. Ja passarem l'entrevista que ens va fer. Bueno, en fi, vaig a intentar fer com un repàs de dades i la situació actual de l'habitatge, així no super per damunt, perquè si no jo m'allarga així que no acabe mai. I supose que vos aneu encabronant un poquet, ¿vale? Mundanes no se fa responsable del que puga fer la gent després d'este capítol, ¿vale?
1: Una gaspatxa poc.
0: Però tenim tot el nostre suport. Vale, aleshores, vaig anar soltant barres, ¿vale? El preu del lloguer al País Valencià ha experimentat un increment acumulat, més o menys, de quasi un 140%. País Valencià, ¿eh? O sigui, n'hi haurà un poquito menos, un poquito más, però 140% en uns 10 anys. ¿Vale? Per dades de Fotocasa, diaris, no sé què.
1: Que Fotocasa siga una font d'alimentació,
0: sí, és
1: un poc estrany.
0: Sí, però és super heavy, però és real.
1: Vale.
0: És la majoria de gent puja i les cases, no? Bueno, passant de mitjanes de 440 euros fa 10 anys a superar els 900 euros actualment, no? Jo pagava al 2017 450 euros a Benimaclet i ara pague 1.100 euros a Torrefiel. ¿Vale? O sea, sí, está así, no, es de veres, no es falso. Y así es importante entender el
1: efecto... No es falso porque es pasa tú.
0: No, joder, ya, como ya, ejemplo ya, de los datos, pero sí. Bueno, que así que tiene en cuenta, además, de que no pueden hablar solo de Valencia Ciutat o de las ciudades de Alacant o Castelló, bueno, que Castelló no está tan alto, pero también está a Puigdemont, sinó que això se genera una bola de neu que fa que creixen els lloguers al voltant també, bueno, el preu del lloguer i de la compra al voltant, ¿vale? O sea, al pujar la ciutat, puja tots els pobles del voltant.
1: Que és el que ha passat en Castella.
0: Exacte. Altra dada. El País Valencià va rebre més de 10,5 milions de turistes internacionals en el 2023. Internacionals, vull dir que també hi ha madrilenys i...
1: Sí, sí.
0: ¿Vale? Que se sumen a... Això, que n'hi hagué un 21,8% de pujada respecte a l'any anterior, 2023. O sigui, heavy.
1: No n'hi ha dades més actuals?
0: Doncs pues no les he buscat.
1: Vale.
0: Si algú les tiene, que nos la diga. Però bueno, socorro, ¿vale? El País Valencià és la segona autonomia amb més oferta de lloguer turístic de l'Estat. Alacant se consolida com a la província líder en aquest tipus d'allotjament. 41.000 unitats disponibles.
1: Quan parles d'Alacant, o sea, parles de la província,
0: no,
1: o de la ciutat?
0: Ciutat, vale. No? Ah, no, província. Vale. Ahí província.
1: Sí, bueno, sí, té les líder. Marines. No, és una, no, marina?
0: Sí.
1: Dos.
0: No, vale. Els dos. Sí, sí.
2: I la Vega Baixa.
1: I la Vega Baixa.
0: I estic parlant d'oferta turística registrada.
1: Claro.
0: Que està la il·legal, la del Airbnb este, de los cojones. ¿Vale? O sea, heavy. El preu mitjà de compra, ara entramos en la compra, de l'habitatge al País Valencià se situa actualment al voltant dels 1.800 euros per metre quadrat, que això no nos dice nada, però bueno, la qual cosa suposaria uns entre 135.000 euros, 145.000 euros per un pis de 80 metres quadrats de dues habitacions, més o menys, ¿vale? O sea, todo, així no, un poquet en pinces per fer-se números. València Ciutat, en este cas, ¿vale? Això al País Valencià. València Ciutat és una de les zones més cares amb diferència i el preu de l'habitatge ja està en 2.600 euros per metre quadrat. Un pis de dues habitacions d'uns 80 metres quadrats té entre 180.000 i 220.000 euros de preu, que moltes vegades està per reformar. ¿Vale?
1: Bueno, no,
0: i si
1: bueno,
0: són d'obra sí. nova, els preus ja estan en 350.000 o més. ¿Vale? O més. Alacant ciutat, 160.000, 190.000, més o menys, vale? O sea, aleshores, amb aquesta situació de preus, he simulat que jo me comprava un pis de 250.000, que seria com si un precito bien, no? Calculant una hipoteca estàndard, que el banc t'oferís com un 80%, i necessites tindre estalviat uns 80.000 euros, 50.000 per a l'entrada esta i 30.000 per a despeses, i bueno, pues jo no els tinc.
1: No,
0: o sea,
1: no.
0: I jo soy funcionària, o sea, que entenc que en altres realitats, pues, agüita, ¿vale? I tinc 37 anys, quasi. Bueno, este mes complís 37, o sea que... I la meva família és de classe treballadora, no pot ajudar-me. I la meva germana ja s'ha comprat un pis, o sea que ja, jo ja no puedo, ¿vale?
1: Uno per família.
0: Per tant, entenc que persones atravessades per situacions molt més complexes, doncs, impensable, ¿no? Poder accedir a un habitatge propi, ¿no? Comprat. I la simulació me diu, a més, que si demano una hipoteca de 200.000, que és el que me faltaria, és d'aquest 80%, a 30 anys, amb un tipus d'interès mitjà del 3%, vale, esto és una suposició. La meva quota mensual seria de 843 euros al mes. No és barato, tampoc. Encara que, claro, com el lloguer hem dit, que està a 90 euros o 1.000, pues, claro, molta gent pensa...
1: Mitja compte.
0: Mitja compte.
1: Perquè la casa és meua, però és una botxeria,
0: que t'eixca més barat un lloguer. Bueno, en fi, és una botxeria. El banc, a més, et demanarà que la quota de la hipoteca no supore el 30-35% dels teus ingressos. Això significa que hauria de cobrar 2.500 euros, 2.800 euros al mes. Evidentment no ho cobro. O sigui, que és impensable que una persona en aquestes dades, con mi perfil, per exemple, que no està nada mal, puga comprar-se un pis. Aleshores, bueno, per això, que tampoc me donarien a mi la hipoteca...
1: Lo que passa, bàsicament, que no pots comprar per mi.
0: No, jo tampoc ho quiero, però la gent que pot, el que fa és posar molta entrada, no? Que li poden
1: ajudar a
0: molta entrada per a poder tindre un sou més baix, que és el que tenim tots, i poder pagar menys d'hipoteca, ¿vale? O sigui, que és pràcticament... impossible per a la majoria de la població comprar-se un pis ell o ella sola, no? I que no és que jo estigui a favor de comprar-se res, ¿vale? Que ja ho he dit, que ja que jo aboliria la propietat privada, però ja en l'habitatge. Però si el lloguer està més car, la gent necessita on jo conviure, pues claro, al final, esto es una cotxeria. Aleshores, estes dades ja són dures, jo sé que les conegueu, però aún tengo más, ¿vale? para que nos aumente la rabia y el enfado este que ya vos está la puchan per les venes. ¿Quins són els majors tenidors d'habitatge a l'estat espanyol? ¿Vale? Perquè últimament s'han dit moltes coses, no sé, crec que ha hagut un polític sevillà que ha dit aquí no se va a tratar el tema de l'habitatge, perquè aquí la gente que tiene vivienda son familias de toda la vida. Claro, familias de toda la vida como CaixaBank, ¿vale? La família CaixaBank, que gestiona també en Building Center, que té com 45.000 habitatges a l'estat espanyol. Blackstone, que també és una família molt coneguda, ¿vale? Que a més és nord-americà, bueno, que funciona també en fons nord-americans, Anticipa, Aliseda, 30.000 i 40.000 immobles.
1: Ojalá diguin Antifa.
0: La Sareb, que la coneguem molts perquè és una família propera, nostra, molt, molt propera, que té 30.000 i 40.000 habitatges. Cerberus, una altra família, allà el Real Estate, Banc Santander, BBVA, Testa Home, Blackstone, Banc Sabadell, Azora... Superfamílies conegudes per tots i totes, ¿verdad? ¿A que sí? Lone Star, Vivia, Neyron Homes... ¿Vale? Totes aquestes són les que tenen el major percentatge d'habitatge a l'estat espanyol. Super, super conegudes les famílies, ¿vale? Bueno, i també perquè s'han conegut aquests noms també per lo de Pedro Sánchez, diguem que tenia que avisar-les de que per favor feren la pròrroga esta dels dos anys.
1: Del lloguer.
0: Dels dos anys de lloguer, perquè, a veure, tenen molts habitatges.
1: Claro.
0: No poden negar-se, no? Bueno, molts d'aquests fons d'inversió, a més, són de capital estranger, ¿vale? I una dada més que ens ajuda també a veure el panorama del negoci de l'habitatge és que només el 45% de les compres de les cases que se fan es financen amb una hipoteca. Vol dir que el altre 55% que queda és gent que paga així, tot de colp, ¿vale? Els 200.000 euros que hem dit, o 300.000 euros que hem dit. Això no vol dir que d'aquest 45% la gent que compri els pisos siga per accedir a una primera habitatge, uh-huh. sinó que hi haurà gent que ja tinga coses tallades, que demani hipoteca igualment, però que tinga dos o tres pisos o quatre o el que sea. Aleshores, pues, preocupante. Preocupante, no? Perquè la majoria de compres de cases que s'estan fent són per invertir i especular. Bueno, ja ho sabeu tots, però jo...
1: Bueno, però està bé, que tenies sí, dades. Sí, sí.
0: Vaig veure fa poc que Tigrillo, que qui no el conezca nos encanta, feia un vídeo comentant que Oxfam Intermón ha presentat recentment, al març del 2026, un informe que se titula La vivienda cimiento de desigualdades, ¿vale? On conclou que l'accés a l'habitatge és actualment el principal factor de desigualtat a l'estat espanyol. I a més parla dels quatre grans grups més afectats per aquesta crisi, no? Que, com hem dit al principi, a totes i a tots ens afecta, però a algunes més que altres, ¿vale? Aleshores, les primeres afectades són les dones i les famílies monoparentals, ¿vale? Perquè, com hem dit, si no pots pagar una hipoteca una persona sola, tampoc pots pagar un lloguer una persona sola, si hem dit que està en números altíssims. Les dades mostren que les dones amb fills en càrrec són el grup amb major risc d'exclusió. El 54% de les llars monoparentals, on la gran majoria són dones, es troben en risc de pobresa o d'exclusió social. Vale? O sea, és pràcticament sobreviure amb un sou, no? Després, el segon grup seria la joventut, perquè, pues claro, no tenen nada. Per això t'he dit que les generacions
1: no
0: que venen peor,
1: no?
0: Nosaltres ja no som jóvenes.
1: Ah, bueno, tu.
0: Vale. La joventut, són generació, li diuen sense sostre en algun lloc, saps?
1: Perquè ja no
0: poden pagar ni un lloguer claro, amics.
1: Ja no poden ni anar a estudiar
0: claro,
1: a la uni,
0: claro,
1: perquè no poden pagar el lloguer. Sí, sí.
0: Estan anant en... Claro, és que s'estan perdent també una vida que nosaltres hem pogut tindre, no? Uh-huh. Bueno, la població migrant és un altre col·lectiu molt afectat, no? Que a més li has de sumar la tendència racista, no? Dins del negoci este de l'habitatge, no? I que com se troben en situacions d'irregularitat, moltes vegades és molt complex per a aquestes persones poder accedir.
1: Vam anar a una xarra sobre habitatge a la Fira Feminista d'Alacant i deien que les immobiliàries el que feien era reservar pisos concrets per als migrants, perquè sabien que s'atinaven en molta gent als pisos, en plan, pues, que ells, claro, sí que viuen 12 persones en un piso, saps? Perquè
0: no s'hi ha d'un altre.
1: A banda de que no poden accedir per un costat, quan accedeixen és d'eixa manera.
0: Jo vaig escoltar en No hay negros en el Tíbet també que contaven que a vegades pues, tu quedes per telèfon que,
1: sí, sí.
0: i que quan quedes en persona
1: diuen, ai, eres negre.
0: Eres negro, perdón. Para que vienes a... ¿Qué? ¿Sabes? Como, wow, superfort. I, bueno, i evidentment, la població amb treballs precaris o pitjors condicions laborals, és a dir, la classe treballadora, pues, també ens atravessa, no? I evidentment, imagina si t'atravessa totes aquestes coses, no? Monomarental, migrant i... no, estranger, o sea, classe treballadora. Les diferències fonamentals, perquè, claro, moltes vegades ho comparem en el 2008, no? Perquè uh-huh. també va haver la bombolla aquesta, no sé
1: bueno,
0: què, però
1: també...
0: hi ha diferències.
1: Crec que també és una manera d'explicar-nos a nosaltres mateixa, no? Com per entendre-ho, ens remuntem a això, uh-huh. crec.
0: Sí, sí, sí, normal, normal. Però, claro, n'hi ha diferències, ¿vale? Per les quals, a hores d'ara, no ha explotat això, no? Perquè, clar, En aquella època, el lloguer, per exemple, no estava tan alt, estava baix. De fet, no era com... El lloguer no estava dedicant a l'especulació, ¿vale? A més, estava construït sense parar, non-stop. O sea, n'hi havia com moltíssima més construcció que ara. I donaven hipoteques a tu Cristo. O sea, no n'hi havia restriccions per a donar-te una hipoteca. I que, a més, ara els tenidors són, com hem vist, bancs, fons voltors i capital estranger, no? O sigui,
1: que s'ha passat com... també, en aquest moment no hi havia la concepció de la vivenda com un bé de mercat. Però no tant.
0: No tant.
1: Ara ja
0: és com algo...
1: S'ha normalitzat, exacte. Que és un bé de mercat, exacte. Que és un... I, òbviament, aquestes macroempreses o macroindústries l'han convertit en una indústria.
0: Exacte.
1: Que en compte de fer sabates, doncs pues, compre pisos. Bueno, doncs pues, això és el que tenim.
0: O sea, sempre m'han tenit la direcció, però ara és com més totxo. Aleshores, jo pense que estem en un punt d'ofegament molt important, que anem molt, molt ofegades perquè tot està caríssim, no només el...
1: Perquè tot puja, però és sous, no?
0: Exacte. Aleshores, quasi la meitat del nostre sou va per a l'habitatge El menjar està caríssim, suma-li l'aigua, la llum, el gas, l'internet, el telèfon...
1: El transport.
0: No? El transport, les devedes. Si fas els càlculs, o tens dos sous en una llar, no? O compartes pis con 12 a veces, uh-huh. o no te dicen els comptes,
1: com
0: no?
1: Com tu, que vivíeu 6. Sí.
0: O tens deutes, bueno, ja anar a fer.
1: Ja anar a fer.
0: Val, aleshores, l'última que vaig a demanar ja, i després entre un altre mur, i que no és cap sorpresa, és que segons el CIS, l'accés a l'habitatge és el problema número 1 per a la població de l'estat espanyol. Uh-huh. Claro, pues normal, ¿no? O sea, después de todo lo que hem dit, pues normal que sea el problema número 1. No son los inmigrantes, ¿vale? O sea, es el habitatge un problema. El negoci de l'habitatge, de més diria. Menos mal que no volia donar vos dades, però és que...
1: No, però està bé, està
0: necessitava,
1: bé.
0: No? La qüestió és que tot això mos enfada i genera molta, molta ansietat. A mi m'ha generat molta ansietat en la meva vida. Perquè fer, o sea, aconseguir pis on viure és una gincana increïble, no? Mm. Que no vaig a contar, però que tot es sabeu. Però bueno, respireu. Els números a Castalla no són tan heavies, eh? Els números a Castalla estan un poquito menos.
1: Bueno, però Castalla ha sigut una de les que més ha crescut. Sí, has traït els números de Castalla?
0: No, però si he mirat, eh?
1: Ah, doncs Castalla és la que més ha crescut.
0: Claro, de crescuda, a lo millor.
1: No, de preu.
0: Sí, de crescuda, que la crescuda ha sigut
1: alta. I de lloguer i tot, sí, o sigui, si estan demanant 800 euros.
0: Ostres.
1: És una barbaritat.
0: Bueno, pues no.
1: A mi em diuen que la meva casera a mi està perdent diners. I jo dic, no està perdent-los, està deixant de guanyar-los, que no és lo mateix. Coño.
0: Que lo dijera tu casera, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, la qüestió, que després de veure totes aquestes dades, no podem patir això des de la individualitat, ¿vale? Sinó que hem de pensar en formes col·lectives, no? I no podem esperar a que esclate esta bombolla que esperem que explote de l'habitatge de nou. Tampoc podem esperar a que els governs ens ho solucionin tot, perquè ja veiem que de moment porten anys sense fer-ho. I això que estem en el govern més progressista de la història, no? Se comenta. Perquè l'habitatge segueix en tombe de mercat i no de dret, tot i que ja sabem el que diu la famosa Constitució, encara que ningú li faci cas, no? A esa pieza de la biblioteca, perquè no serveix per res més.
1: De museu.
0: En fi, que tot i l'ansietat que produeix tot això i de les notícies de desnonaments, exclusió als barris, zones perifèriques, el riu continu de visitants i guiris que tenim a les nostres terres, el despoblament i abandonament de les zones d'interior, que també és conseqüència un poc de tot això, el turisme rural, encara podem fer algunes coses interessants en tota aquesta ràbia com a societat organitzada. Uh-huh. ¿Vale? Aleshores, he decidit escriure un decàleg de propostes, vale. ¿Vale? Per a nosaltres, no per als governs. ¿Vale?
1: No,
0: un poquito,
1: claro.
0: Bueno, un poquito mix, però... I per a donar esperança, perquè, com sempre diguem, o a mi m'agrada dir molt, hem de començar a somiar, o pensar, o crear coses noves per a poder deixar de ser també la merda i poder començar a, no sé...
1: Generar, sí, tenir idees, claro.
0: Perquè
1: tenir
0: si
1: propostes.
0: No estem estancades,
1: claro.
0: ¿Vale? Vale, la primera proposta és localitzar i seguir de prop a les diferents organitzacions que treballen aquests temes. El sindicat de llogaters i llogateres, que estan en diversos territoris de l'estat espanyol, assemblees de barri, col·lectiu, ateneus, casals... Tots els llocs on estiguen treballant aquestes qüestions lligades al lloguer, al dret a la ciutat, a la defensa del territori i denúncia del model turístic. Penseu que ja hi ha fins a una confederació de l'habitatge a Catalunya. O sigui, que això és superinteressant perquè s'estan unint les forces per anar totes a una, no? Que és la COSAC, i que estan organitzant a 30 col·lectius d'habitatge de
1: sí,
0: de
1: perquè a més hi ha col·lectius que tracten el tema de lloguer, no? Altres el tema
0: o a València,
1: de desnonaments.
0: Tenim diversos, el sindicat d'habitatge, però també està el sindicat de llogaters, també està entre barris, que al final està per l'Horta, no? Al final hi ha molts col·lectius que estan treballant això i que estan unint-se i creant xarxa per, no sé, per fer pressió, no? Vale, segona proposta, esta era la més fàcil. Estar atentos a aquestes coses, conèixer-les, ¿vale? Però en segon lloc, després de localitzar-los, pues sumar-nos, apropar-nos. És important organitzar-nos perquè no sabem en quin moment Cerberus o CaixaBank o la teua casera comprarà tot un edifici i ens voldrà tirar de casa. Així que seguiu aquests col·lectius, teixiu sinergies, afilieu-se als sindicats o repliqueu aquestes experiències també on no n'hi hagin. Hem d'apuntar-nos.
1: Sí, però igualment
0: pense
1: que en les ciutats això és molt més fàcil que en els pobles.
0: Segur.
1: Perquè...
0: O no.
1: Bueno, Sol és nou. Ah, no, Sol és 8 i mitja. No.
0: O sea, jo me referixo a crear xarxa,
1: sí,
0: no?
1: Però
0: no te digo como, Ateneus, lo que
1: crear
0: sea.
1: Crear un sindicat d'habitatge en un poble...
0: Jo no estic dient això. Estic dient que se sepa, que lo conozcas, que sepas dónde está. Y en tu sitio, con tus circunstancias, hagas lo que puedas.
1: Pues no te digo
0: y
1: nada.
0: Y si no, fes una asamblea de barrio, una asamblea de poble, un Ateneu, lo que sea, ¿vale? Per poder llançar aquestes problemàtiques a la població i veure quina acollida tenen i fer xarxa per a que quan te vulguen expulsar de la teua casa o quan siga una problemàtica que han pujat tant el lloguer a Castalla, no estem a soles, no? Sinó que ja n'hi has que estar teixit per a poder seguir tenint victòries, no? Perquè hem de pensar en aquestes victòries que estan tenint en altres llocs per a poder replicar-les. Vale, en tercer lloc, que es parla molt del parc públic d'habitatge i està clar que és necessari. O sigui, que hi ha una sèrie de mesures que els governs no s'estan atrevint a fer per a treure l'habitatge del mercat i convertir-lo en un dret i no en un bé de comerç i que seguirem demanant-lo, sí. Però per treure'l de veritat necessitem guanyar el relat i creure'ns-lo nosaltres, creure'ns que això ha d'estar fora. Perquè no volem que l'habitatge es mantinga per l'herència i la compra de les que poden. Volem que es cuide i es mantinga per a la comunitat. Avui veia un vídeo d'una xica que se diu guapa, lista i cooperativista o algo així, que parla de com va néixer la sanitat pública o com va néixer la seguretat social. No va néixer perquè un dia el Estado socialista, o sea,
1: socialdemócrata,
0: dijo, me importan mucho las personas, vamos a hacer una sanidad universal. No, va a començar perquè la gent va començar a fer cooperatives de salut, que entre ellos se cuidaven, posaven diners per a poder comprar-se, saps, i cuidar-se i pagar metges i tal. I després se va crear la sanitat universal, però primer comença des de lo col·lectiu, des de nosaltres. Aleshores, per què no poder pensar en que en algun moment n'hi hauran vivendes socials, cooperatives, no només de lloguer social, sinó que tu tinguis dret a un habitatge per existir, no? Aleshores, pues bueno, que podem posar-nos a ello, no?
1: Home.
0: Que volen propostes que ajuden a que tot el món pugui tindre casa. I això necessita de polítiques que pensem en comunitat i no en els individus de forma aïllada. Necessitem exemples, com els que estem dient, de gestió comunitària de l'habitatge. I que hi ha molts països on ja tenen aquestes experiències, no?
1: Sí, claro, la URSS.
0: Per exemple. Ai, sí, la quarta proposta. A mitjà termini, entre abolir la propietat privada, que ja veiem que és un poc complicat con esta cosa, i com a mercaderia, com a mercaderia, i l'habitatge com a mercaderia, no? Entre aquestes dues coses, estan també, per exemple, les cooperatives d'habitatge, en sessió 2, vale? Si volen trencar amb el model de la propietat privada i de l'especulació, les cooperatives d'habitatge en sessió d'ús són un bon pas entremig entre el que somiem d'una proposta comunista llibertària i la realitat capitalista que tenim, no? Mentre, evidentment, intentem fer la revolució. Però, bueno, mentrestant, a lo millor, una cooperativa d'habitatge en sessió d'ús és un camí, per lo que dèiem. Així que podeu començar a passejar-se pels ajuntaments de les vostres zones, busquem sols, edificis,
1: sí,
0: i comencem a exigir que ens els edisquen per a fer una cooperativa en sessió d'ús.
1: Aneu a Ibi i dieu, que m'han fet aixina.
0: I si no, segur que teniu algun amic ric o
1: no,
0: una amiga rica que tiene algún terrenito que lo tiene ahí y bueno, pues també pot cedir per a una cooperativa en sessió d'ús.
1: Vale, vale, podria ser. Amics rics.
0: ¿Sabes? O sea...
1: Nosotros sí, hemos bueno, un humor de fam.
0: Ricos o con herencias, ¿vale? Con herencias. Bueno, investiguem perquè n'hi ha ahí propostes interessants que ja s'estan portant a terme. De fet, a Castalla teniu una de gent major, però bueno, no sé com funciona.
1: Sí,
0: no
1: hi ha una això ho sabeu, que hi ha una cooperativa d'abuelos allí pel riu.
0: Pues ale,
1: pues ja ho sabeu.
0: Investigar.
1: Tu sí que ho sabies, David.
3: Sí, en la part del...
1: En la part de...
0: Que bueno, que no totes funcionen igual, ¿vale? Però bueno...
1: Pel xorro, pel xorro.
0: Xoclo. Tampoc conec molt bé com funciona la ISA. Però bueno, que les cooperatives en sessió d'ús són un camí, ¿vale? Una altra proposta. Vale, una altra proposta, la cinquena proposta, que hem vist que els majors inversors en pisos són els propis bancs, als quals la gent li acaba demanant hipoteques, diners, amb els quals tornen a especular en l'habitatge. Entonces... Nosaltres tenim ahir els nostres diners. Aleshores, traguem-los i posem-los en cooperatives de banca ètica com COP57, per exemple, o altres propostes per l'estil. Que ixa gent no va a clavar els teus diners en la guerra de Israel, ¿vale? O sea, de
1: falta de formació.
0: En el genocidi, bueno, són propostes. No tenemos que hacerlo todo, pero es un decàleg. Eso está claro. La sisena proposta. Seguim ocupant.
1: Hem de 15, eh?
0: Ja n'hem no, passat 10. Decàleg, Casanda, decàleg. Vale, la sisena proposta és que seguim ocupant, ¿vale? Tot el que siga de banc, de fons d'inversió, de grans tenidors, d'esglésies, de rics, que sigamos, con eso a tope, siempre, vale. Siempre a tope, que no pare. Setena proposta. Per suposat, sumeu-vos a les mobilitzacions i manifestacions. A veure, ja la setena proposta se me queda pobre, però...
1: No, molt bé,
0: claro. Com a vuitena proposta, si alguna vegada es convoca una vaga de joggers, sumeu-vos, sense pensar-ho, per fer pressió i poder canviar aquest model que ens ofega. Ara s'està parlant, para que no escuche, d'una vaga de joggers d'alquiler seguro. Que vaya tela con alquiler seguro, ¿vale? O siga... Bueno, pues
1: ¿está que... el Guardiola este lo de alquiler seguro? No.
0: Ah, no.
1: ¿Lo he inventado?
0: No. No.
1: Vale.
0: Son una mafia. Bueno, Ana, te muestres
1: anécdotes. Vale.
0: De, porque la casa de Alboraya es de alquiler seguro.
1: Vale.
0: Bueno. Busco informació, donem exemples que ajuden a veure que lluitants aconsegueixen coses, ¿vale? Ja tenim moltes victòries de vagues, d'impagaments, de finques senceres que al final els han cedit l'habitatge, ¿vale? O sea, la finca sencera inclús. Així que encoratgem-nos i aprenem molt d'elles. Vale, la novena proposta. Ens estan expulsant de les nostres ciutats i les estan regalant als guiris. Aleshores, moltes esteu tornant als pobles, així que feu-vos fortes allà, per favor, i feu resistència, perquè primer és el turisme de la Capi, però després aneu vosaltres, que ja han parlat de la bola de neu, i després se'n va tot a fer la mà, i aplega, i aplegarà als pobles.
1: No, i aplega.
0: Exacte. Així que sou esperança, també, per favor.
1: Gràcies, esperança i futur.
0: Hem de fer resistència tant al poble com a la ciutat, ja que tenim problemes diversos, però que estan superrelacionats. Por culpa del capitalismo, que nos encanta decirlo. Y por último, la decena propuesta, porque di que era un decale. Si eres algo que ha heretat, que te propietas per herencia, o pel que siga, no caigues en el cicle de l'especulació. Dona els teus béns a cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, posa preus de lloguer per mantenir la casa i no per traure benefici, i enriquir-te tu, no caigues en la roda de l'especulació i la inversió. I pensa que això que tens tu no ho tenim la resta. I viuràs millor gràcies al sou d'altra persona. És a dir, com els patrons que viuen del treball de la resta i guanyen eixa plusvàlua. Mai serà just viure de les rentes i de la suor de la resta de la població. ¿Vale? Així, per acabar i animar el cotarro, perquè en realitat el que vull és que siga un capítol esperançador.
1: M'ha agradat lo del decàleg, eh?
0: Sí,
1: molt bé. Bona faena.
0: Encara que us aixecabreja molt tot el que
1: bueno, és que jo, bueno, ho sabíem ja, no? No m'ho ha sorprès,
0: no, ja, no, ja, no, ja, no, ja, bueno, sí que pense que és important pensar això perquè se mos oblida. Només hi ha un 1% de la població molt rica. Un 9% de la població que és rica, o sigui, està la molt rica, que és un 1%, després hi ha un 1% que és rica, a veure, con... sí. Més o menys, ¿vale? Després hi ha una mal anomenada classe mitjana, però que la majoria d'aquesta classe mitjana cobra 23.000 euros a l'any, que és, madre mía, o sigui, quasi està rozando ser pobre, i que no té cap propietat, o està pagant una hipoteca. Posa-li que dins d'aquesta classe mitjana, que... és un 45% de la població, però que és molt ampla perquè va de 23.000 a 60.000, ¿vale? Només n'hi ha un 20% d'aquesta població que cobra prou més, no els 23.000 euros que he dit, que és la majoria. Aleshores, tenim que n'hi ha un 20% de la població que diríem que és rica i un 80% de la població que som pobres.
1: Sí, perquè la classe mitjana com a tal no existeix.
0: Sí. La qüestió de l'habitatge està creant, o sigui, a més, la qüestió de l'habitatge està creant més i més distància en aquesta bretxa, no? D'este 20% i este 80%. Cada vegada este 20% va a ser més ric i nosaltres anem a ser més pobres. Aleshores, per favor, 80% de la població, organitzem-nos. Creo que somos más que ese 20, ¿vale? Per favor, no podem perdre més temps. I jo ja està. Era un poc això, jo era panimar.
1: Panimar!
0: A veure, són 80, són moltes.
4: 80 persones.
1: No, no, ho has fet bé, ho has fet bé. Ara em toca a mi. Però aniré, crec que ràpid. Li pots donar a la càmera? Perquè antes ha estat un rato sense gravar perquè no m'ha donat compte.
0: Ja està.
1: No passa res, és el que hi ha. Vale, doncs vaig jo i vaig...
0: Sí, està bé, està
1: bé. Dono igual, però ja està. Està gravat. Vale, jo intento anar a Pinyon, que si no se mos fa així de nit. Bueno, en este capítol vam decidir parlar d'habitatge perquè jo li ho diga a Sílvia, perquè bueno, ja portàvem temps pegant-li voltes i, d'este capítol no és el que esperàvem, perquè sempre quan pensem en un capítol pensem en una cosa i després passa una altra, mm-hmm. Però bueno.
0: Està nerviosa.
1: No, és que em molesta que xerren, però no vull callar.
0: No pots fer res, estàs en un parc.
1: És un niño, no passa res.
0: Normal.
1: Bueno, quan es propose fer este capítol és perquè tu dius de vindre a la Gaspatxà i com a bona amiga que eres, claro. Espera, estic un poc... Perdoneu-me, vaig a canviar això de puesto. Puc? Puedo?
0: Supongo. Pero ¿qué vas
1: esto?
0: A hacer?
1: Es que no m'hi veig.
0: Ah, vale.
1: Estic incòmoda.
0: Vale.
1: Vale. És perquè tu dius de vindre a la Gaspatxà Popular, no? I, i dic, pues xica, pues fem un directe, perquè mos ho diu, mos obliga Vicent, no? No està Vicent, mos obliga Vicent. Que de dir que... Però bueno, que el cas és que jo estic en l'organització de la Gaspatxà i podria no haver fet això perquè és un estrès afegit, però bueno. Que este capítol parlem d'habitatge, o almenys ho intentem, o això ha sigut la proposta que ens han fet i cada una ha fet el que li ha donat la gana. I també és perquè jo us vaig insistir un poc. Sempre m'enrotllo molt, però bueno. El cas és que parlar d'aquest tema no ha sigut perquè jo un dia em despertar amb ganes de fer un màster en sociologia urbana, que per cert, jo he treballat com a sociòloga urbana, que, a que no ho sabies.
0: No.
1: Però bueno, que no ho tornaria a repetir. El cas és que és un bueno, que per la Gaspatxà Popular de demà, que volia agrair a la gent xula que ho està organitzant, pues Vicent, Pau, Jaume, Sònia, que esteu així. Bueno, Vicent no està ben caos, Pau tampoc, Sònia no està, i Jaume està menjant pipes. I que ho han fet juntament amb l'Associació d'Amigues i Veïnes del Centre Històric, que està a Sofi, que és la presidenta, i també amb el Centre Cultural Castellut, que bueno, el Centre Històric de Castellà porta més de 30 anys reivindicant polítiques públiques de qualitat per a no deixar morir el Centre Històric, que és on estem ara mateixa, en les vistes d'estes tan xules. Però bueno, i que estem així en el Parc de Sant Antoni gravant. No t'havia dut mai, i és un parc molt xulo. I estem en el Parc de Sant Antoni, que en el Parc de Sant Antoni era el que abans eren tres illes de cases, vale? De fet, este matí, Valen i jo hem anat a parlar amb Alfons, que és l'antic president del Centre Històric, i hem estat buscant els carrers que existien així abans. No me'n recordo, els carrers, però bueno, que òbviament s'han perdut carrers, no? I, carrers d'armaris encara està, sí. I que, bueno, que de fet, ahir dalt, des d'ací no es veu, però també hi ha un descampat d'una llac de cases que va caure, que ahir estava l'antic ajuntament de Castalla, vull dir, això és el...
0: I se va caure ja, i no passa nada.
1: Es va caure i això és un descampat que està ahí tirat i supone que faran altre pàrquing, perquè així només sabem fer que pàrquing. I bueno, vaig a ser molt municipalista, vaig a parlar de Castalla, de la Foia de Castalla, com a exemple de coses, o vaig a intentar-ho, ja que si hem dedicat un capítol al COI, doncs per què no vaig a fer-ho de Castalla?
0: I també està bé no parlar sempre de ciutats.
1: Això és. I perquè jo som més de Castellà que la Torre Grossa, que això és un xiste que li ha copiat a Valen perquè ell diu que és més de Tibi que la pare del Pantano, i em va fer molta risa. El cas és que en Castellà passa algo que ha passat en molts pobles, que és que durant anys i anys de governs anomenats socialdemòcrates i gestionats pel PP, pues el poble s'ha venut. En Castellà, per exemple, va manar 25 anys el mateix senyor, no? Es va vendre a l'especulació o a la idea d'una vida millor i, clar, qui no vol una vida millor? No me jodes, totes la volem. Ningú diu, ah, no, jo prefereix gastar pitjor. Així que la gent va fer el que va semblar lògic en aquell moment i ara, que és deixar les cases dels pares d'ací dalt, on viuen els güelos, en el barri dels güelos, dels gitanos, de la gent pobra, tal, i anar-se'n a un piset o una dosaet de nova construcció d'allà avall.
0: De fet, aquesta plaça se diu... Plaça del 8 d'abril? Això ho han canviat?
1: No, esta, bueno, ara li diuen Plaça del 8 d'abril, però fa un any, això no tindrà més de 2025, l'any passat, però que no, això és la plaça de Sant Antoni. Bueno, que si volen dir la Gina, pues sí, que li diguin com un número. Però bueno, que la gent se'n va anar a lo que era el progrés, la comoditat i el futur, no?, que és la dosaet. I mentrestant, pues, tota esta part va anar degradant-se. Això no és, un ex... o sigui, no és Castalla, vull dir, és Ibi. Ibi no té centre històric, és O'Neill. Tibi no té centre històric perquè no és més gran que el centre històric. I ara analises les coses i va aixina ràpid, no? I penses, hòstia, Castalla creix. I tots els pobles del voltant creixen. O'Neill amb famosa en el seu moment, Ibi amb el joguet, Tibi, pobre del meu Tibi, que se l'han menjat les urbanitzacions, Piar aspirant a, no sé, fer algo de Freixenet o no sé quines polles s'han ficat allò, de Ferrer o Roixet, no? No sé, no sé què van fer ahí, algo d'això. I, bueno, que Castalla és aquí Castell exemple, però reprodueix el que reprodueixen molts dels pobles dels nostres països, i no és un lloc excepcional, vamos, és el mateix que passa en tots els puestos. Però bé, no és casualitat que Castalla hagi crescut tantíssim, sobretot en aquests últims 5 anys, i créixer vol dir moltes coses. Esta gente que está hablando, calleu-vos, que em desconcentre.
0: Segon capítol d'UPA.
1: No va per ahí. Bueno, tota esta decisió de parlar d'habitatge i en si fer la gaspatxà ha sigut política, òbviament.
0: Home, por supuesto.
1: Encara que
0: no esperava menys.
1: Claro, claro. Encara que em di que no per enganyar a l'Ajuntament i fer la gaspatxà, que ha sigut
0: bueno,
1: així.
0: Bueno, és que jo crec que també a través de coses culturals estàs fent també coses polítiques.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, claro, claro.
0: Està superbé.
1: Perquè tu quan montes una gaspatxa en un espai que porta més de 30 anys reivindicant polítiques públiques per no morir i bàsicament no caure, el mínim que pots fer és parlar de per què s'està morint i per què prepares l'acte. Uh-huh. I a partir d'ací podríem dir que Castalla és un cas únic excepcional, però no, Castalla no és especial, València tampoc ho és, no, i és important dir-ho. Perquè ens agrada pensar que el que ens passa és molt nostre, molt particular, ho romantitzem tot, però en realitat tot el que passa avui en tots els llocs és estàndard, perquè vivim en un món hiperglobalitzat i és el que hi ha.
0: Total.
1: I, bueno, pues Castellà i la Falla de Castellà és un exemple de manual, estic donant-me compte que estic pegant voltes la mateixa idea tot el rato, però
0: no,
1: bueno, així,
0: bé,
1: així ha passat el que ha passat en molts llocs i pobles, que és que ens han venut a aquesta idea d'una vida millor, no? I arriba un moment en què fa tot, pum, i rebenta. I aquest pum i rebenta no és només econòmic, que és el que està passant, i bueno, tu has dit que no ha rebentat l'economia, però jo crec que sí, bueno, que està petant un poquet.
0: Estem ofegant molt.
1: Sí.
0: Això sí.
1: Que no és només la crisi, no és el col·lapse, i és el, això no és el que ens havíem promès, no? És un pum també, una hòstia emocional per a totes. Perquè mentre baixàvem els pis als adosaets, o si anàvem a viure a les ciutats, deixàvem de consumir en els nostres comerços o deixàvem buits molts espais. I quan les coses es buiden, es plenen d'altres coses. Uh-huh. I creixen. O es transformen en coses, i créixer és canviar, és transformar-se, i està bé que per això estem, però créixer és deixar de ser el que eres sense adonar-te'n del tot, no? Mm-hmm. I hi ha un moment en què el poble deixa de ser el poble i comença a ser altra cosa, i no hi ha un dia concret, és una qüestió progressiva, un dia deixes d'escoltar la roba i tallaetes, o la furgo de pa que venia al carrer a portar-te el pa. Que encara està, però ha deixat de passar per molts llocs. És que la gent està dient que està. I, bueno, que simplement notes que desapareix, no? I un altre dia tanca el Tandy, que era un súper, i en el seu lloc obri un 24 hores, o resulta que ara també tenim una tenda de galletes veganes sense gluten, sense sucre, i jo digo, però bueno, esto que és, a 12 euros la galleta, Dios mío. I de sobte, sense saber molt bé com, ja està, no? Som altra cosa. I som ciutat dormitori, el pueblecito, que diu la gent que ve de fora, en una barreja de condescendència i entusiasme turístic i emocional. Mos diuen, me voy al pueblecito.
0: Hostia.
1: Bueno, pueblecito, nosaltres diuen pueblecito. Total, que sureños, com diu Vicent, perquè venen d'Aracano del sud. O és mesetaris, com diu Jaume. I vas tu passejant, i la gent passeja el gos, i tu no saps qui és ningú. I es quedes pensant, xica, en quin moment jo he deixat de conèixer a la gent, no? Mm. Perquè, bueno, Raül, el vostre... On està? Bueno, un amic que té un mal nom, però no record. Raül, que en Tibi li diuen el Castellut i en castellà li diuen el Tibero, dia, en castellà en som 11.000, però del poble en som 3.000. Bueno, això em fa molta gràcia. I, bueno, jo tot això ho escric i ho conto en un punt de fatalisme, perquè hi ha dies en què tot això sembla inevitable i te s'emporta per davant com si fora una espècie de llei natural. I arriba la idea d'un senyor en el seu moment on la pasta transforma els llocs, no? I tu només pots mirar, i les teues amigues socialdemòcrates de tota la vida es diuen que és el que hi ha. I vaig a comprar-me un piso per llogar-lo i treure-li rentabilitat. Claro. I tu les mires dient, però bueno, tu qui t'has pensat que eres?
0: Escúcheme de calor. Último punto.
1: Jo, quan esta gent diu això, dic, però si ja, quan es lleven la hipoteca van a... això tu què t'has pensat que eres? No? Tu penses que eres més lista que t'hagis de més? No. I jo em plantejo moltes voltes què és el que hem de fer per canviar una miqueta les coses des d'ací. I m'ho penso molt més del que vos penseu i perquè em preocupa genuïnament i ho penso molt, en serio, estic un poc obsessionada amb este tema. I claro, per això la despatxa. I ho analises i arribes a la conclusió de que hi ha estructures grans i potents que ho condicionen tot, que és tot el que conta Sílvia, no? Lo de sempre, la globalització, el capitalisme, les grans famílies que compren... I, però també estem nosaltres i també existim i existeixen les decisions xicotetes, que són el 80%, i la manera com poc a poc hem anat cedint espai. I sempre cedim. I el relat és molt senzill, la ciutat t'expulsa i el poble t'absorbix. Que és el que contaves, que en castellà ha passat, que és una taca d'oli, que bueno, els preus pugen a la ciutat i la gent es desplaça, els territoris es transformen i sembla quasi com una llei natural, com si fos un procés biològic, però no ho és. És polític, i és econòmic, i és social, i és cultural, i té responsables, i té decisions darrere.
0: I en algun moment les ciutats estaran buides.
1: Claro, i té interessos i estaran plenes de turistes. Sí, i aquest turista dirà, ai, però és que, això ja ho diga així, però ai, és que este McDonald's l'he vist en tots els puestos, me'n vaig al pueblecito.
0: Claro.
1: Bueno, a marejar-nos així amb altres. Sí. I així és on a mi m'activa el cap, no? Perquè jo em faig moltes preguntes. I algun dia un poc filosòfic, que altres no tant, però bueno, i no acaba mai. I entonces em pregunto, i què està passant? I què no estem fent bé? I per què no podem viure així? I si jo visquera així tota la vida, què voldria que fos este puesto? I la més incòmoda de totes, què estem disposades a fer perquè no siga el que no volem que siga? I no hi ha resposta. O si ja no és fàcil, o no hi ha una resposta com científica i universal que diga d'aquesta manera ho pots aplicar i passar a l'altre, no? Perquè cada ciutat i poble és diferent, cada context té les seues històries, les seues coses, però hi ha una cosa que sí que és comuna, que és la necessitat d'assumir que alguna responsabilitat sí que tenim en tota aquesta història. Perquè la vida en els pobles s'ha tornat estranya, i digue estranya en un sentit molt concret, no és només que hi hagi més gent o més cotxes o més botigues estranyes, és una sensació i una incomoditat, i és una espècie, i així m'he fumat, però és com una espècie de desamor.
0: No, normal.
1: I vaig pensar en això i em va semblar molt interessant el concepte de desamor, que el desamor és una cosa molt concreta, que totes l'han viscut en algun moment, és estar en un lloc que era ta casa i de sobte pues, no ho és tant, no? O és mirar una persona que coneixies perfectament i pensar qui és esta, no? I, o què faig jo així? Però bueno, mira, ja la posava així, però bueno, qui és aquest bicho? Ja l'apareix jo i tu. Te ho juro que estàs escrit, però bueno. I bueno, que en tots els puestos està passant una cosa molt semblant i és que els carrers que eren teus pues ara es fa la sensació de que ja no ho són. I els espais que sostenien ara ja no t'acullen. I tot això té molt a veure en haver perdut ja sus comunitaris, que és el que parlava Sílvia, en haver convertit els llocs en espais de pas, de no llocs, que és el no lloc, el tracta un senyor en un llibre, no vaig a dir el nom perquè no sé qui és, però bueno, un senyor teoria sobre això, que són, teoritza sobre això, que són espais que podrien estar així o a 1000 quilòmetres, sí. I dona igual perquè són pràcticament idèntics. Sí. I això passa en les ciutats, que jo, per sort, com sóc una persona que no viatja, pues no veig el McDonald's de tots els puestos, perquè quan no vaig a ningú puesto, pues no veig. I clar, mentre passa tot això, a més... Les ciutats, jo sí mesclo moltes coses, ¿vale? Però a més les ciutats s'han posat a competir com si foren empreses, en una marca, esdeveniments, estratègies per atraure gent i tu penses, això per a qui és?
0: I te donen el patrimoni de la UNESCO i tot el rato, 10.000 persones més. Bueno. I...
1: Que per cert, ara Compromís, no és per res, però s'està queixant Compromís en la ciutat de València de les turistes, però bé, que fa 5 anys en falles a poner promoció en París. Vinga, a mi ara que no me...
0: Claro. O vas a saber lo que feia, però...
1: Ara s'ha girat la tortilla.
0: A València m'ho ha denunciat.
1: Però bueno, és aquest intent d'atraure tot el rato, no? Pues eres un estant i s'oblida una cosa molt bàsica, que és que els llocs són per a qui les viu. No per qui passa un cap de setmana, per a qui ha de fer vida allí, per a qui ha de treballar allí, per a qui ha de descansar allí, tenir temps lliure, fer esport, cuidar-se, relacionar-se i fer una gaspatxa popular. I, però això als governs socialdemòcrates pues, no els agrada i no queda bé en una campanya de promoció turística dir que el poble o la ciutat és per qui l'habita. I enmig de tot això apareix la famosa gentrificació, que també m'ha semblat interessant tractar-la una miqueta, que senzillament és gent amb més diners que ocupa espais on vivia gent amb menys diners.
0: Claro, però que això a vosaltres vos està passant ara, segurament.
1: Eso es. Això és. Claro, la gentrificació no és només de barris, també ara mateix posa la taca d'oli, mos ha vingut als pobles. Que per cert, jo quan algú li dic, visc en un poble, em diu, ah, però quants habitants? I dic, 11.000. I diu, ah, però això no és un poble. Sí que és un poble. I bueno, que la gentrificació té una sola causa, però el resultat no té una sola causa, perdoneu, però el resultat sempre és el mateix, no? Que és el desplaçament poblacional. Que per cert, el terme de gentrificació l'acuña Ruth Grass, una sociòloga britànica, al 64, al 1964, que mira quants anys, bueno, esta dona ho va estudiar en els barris de Londres, no? Este fenomen s'associa a societats postindustrials o postfordistes. Me desconcentro. Però bueno, i en aquest moment en què el capitalisme global, en què la producció comença a deslocalitzar-se i els grans nuclis deixen de ser el que eren, bueno, tot es transforma, no? I eixen altre tipus de feines, de demandes, i els espais es reconverteixen i per tant canvien. I suggereix la gentrificació, que té tres etapes, naixement, abandonament i la revalorització d'un territori. Jo tot això, no sé si ho dic davant, però volia relacionar-ho amb el centre històric, no? Perquè, bueno, pues eixe abandonament, no? Eixe naixement, eixe abandonament i ara la revalorització que està vivint el centre històric de Castalla, en este cas, que les cases, jo dic, però tu, però que estàs venent una casa que està caent-se per 200.000 euros, o sea, bueno, la gent les compra, les arregla, les ven. I, bueno, per exemple, quan està l'abandonament, ve per una fase de deterioro que pot donar-se per moltes causes, abandonament per part de l'administració, que en el centre històric va passar, l'Ajuntament va abandonar el centre històric a la seva sort. Estes coses no tenen per què passar en les perifèries, veus, i ho dic així, com veiem als centres històrics de les ciutats. Tot això fa que els treballadors de Coll Blanc, que ja parlo jo en un altre capítol, però bueno, és esta gent que simplement treballa en una oficina, no? Ocupen aquests espais i es reconverteixen i sorgeix una nova indústria i sorgeixen noves seccions laborals, bueno, i així.

0: justificació, però no és el mateix. Però el resultat sí que és el mateix, que és que al final substituïm la vivenda habitual que solia dedicar a una família de menors ingressos a un turista que té majors ingressos i que prové d'una població molt més rica i irremediablement aquesta població pobra s'ha de desplaçar. A on? Pues jo no sé on on anirem. Si jo no em puc comprar una casa en castellà, pues vinga, a fer una vivenda cooperativa, es compre la papeleta. On collo me'n vaig? Pues me n'aniré a Tibi.
1: Anem mirant ja terrenos.
0: A la Sarga. Però bueno, que abans tot això passava sobretot en barris de ciutats grans, ara és la norma en tots els llocs, arriba a tot arreu, també així, que és bàsicament el que ens està passant. I abans, amb la gentrificació, competies, entre comilles, bueno, que abans competies, entre comilles, amb estats econòmics més elevats del teu propi nucli, però és que actualment competeixes amb un fenomen mundial, no? Que competeixes en els teus, però també amb britànics, estadounidens, russos, xinos, mandarinos i de la...
1: Rics,
0: i de Prússia.
1: Rics no en siga, no?
0: I això té conseqüències molt concretes, que és que et pugen el lloguer, que et pugen el preu de la vivenda, i és que ja no coneixes les teues veïnes i que els espais canvien de funció, que on hi havia una merceria, doncs ara hi ha un gimnàs, que en castellà no sé per què de moment hi ha 15 gimnasos i estem totes fofetes. No sé qui va a aquests puestos.
1: Castellà, la ciutat del fit.
0: Total.
1: El pueblecito de fit.
0: Sí. I clar, davant de tot això, pues una podria dir, no hi ha res a fer, no? Però no vull acabar així, no vull acabar este capítol en aquesta sensació de derrota. Perquè l'altre dia em va passar una cosa, bueno, una cosa pues, que òbviament si mos passa tot és a diari, que és que tornava a casa, pues, seria les 9 de la nit, i vaig tardar 40 minuts en fer un trajecte de 10 perquè em parava a parlar amb la gent, pues, una veïna, el pare d'una amiga, una cosina, pues, vas parlant amb gent, no? I jo vaig pensar, jo no vull perdre això, jo no vull viure en un lloc on ningú em faça perdre el temps. I a partir d'ahí, hasta pensar en què podríem fer, en coses que estan a la nostra mà, encara que siguin xicotetes. No he fet un decàleg, però en això hem coincidit. I la primera, per mi, és molt senzilla i molt incòmoda, que és discutir. Discutir,
1: parlar, no?
0: Quan en la taula algú diu una barbaritat sobre l'habitatge, discutir. I discutir en arguments i en informació, que ens ha donat Sílvia, moltes gràcies. En calma, si es pot, però discutir. Perquè les idees que no es discuteixen s'acaben semblant normals i no ho són. La segona és organitzar-nos, fer coses, encara que siguin xicotetes, ocupar espais públics,
1: com ara.
0: Fer activitats, generar vida, no esperar que tot...
1: Jo pensava que no havíeu demanat permís, li vas dir a Sandra, igual no s'echan.
0: A veure, el permís ha sigut, anem a fer això, vale? I han dit, vale.
1: Vale, està ideal.
0: Però bueno, generar vida.
1: Igual no us haguem vingut a dir res ningú.
0: No, saps? Que va. I a la tercera, no, perquè així no venen.
1: No, per això.
0: Claro. I la tercera...
1: No m'he dado cuenta.
0: Que per mi és clau, que és cuidar-nos. I cuidar els moments quotidians, parar-se a parlar, conèixer la gent també, no? Perquè no he entrat molt en aquest tema, però a mi també em genera conflicte per cagar-me en la gent que ve a viure així, perquè aquesta gent al final és classe treballadora i ve així a viure pues, perquè és més assequible, però me cago en sus muertos perquè parlen en castellà.
1: Jo també, bueno. No sé si n'hi ha més propostes, però... ¿Tenies més?
0: En tinc una.
1: Vale, pues mira, antes de que acabes, antes de ti, que tu te fas moltes preguntes...
0: Les 9.
1: Gràcies. Que tu has dit que te fas moltes preguntes sobre castellà, que com voldria que fora, no sé què, però dius, no tenen resposta, pues en realitat...
0: L'estic donant.
1: Col·lectivament, no, i que col·lectivament a vegades les respostes sí que se poden generar. O sea, jo és que sempre estic con lo mismo, però si pensem col·lectivament en coses encara que siguin impossibles... O que no...
0: Tindrem la capacitat d'imaginar-nos molts.
1: Conjuntament, no? Exacte. Aleshores, igual sí que podem pensar com volen que sigui la castalla.
0: Sí.
1: Tu sola, pues igual no, claro. Però en més gent,
0: en més gent sí. I, bueno, parar-se a parlar, conèixer la gent, intentar integrar-la i parlar-li tot el rato en valencià. Per favor, no canvieu al castellà. Sí. No ho feu. No ho hem de fer. Que ja mos han guanyat divis castellans que no mos guanyen castellà, per favor. I fer més gaspatxades populars.
1: Total.
0: I més espais on la gent es trobe.
1: Anna i jo vindrem.
0: I més calçotades populars, que també vam fer una setmana passada al col·lectiu Arraïl. I Arraïls, més espais on la gent es trobe i es reconega. Sí, sí. Perquè al final, el que fa que un lloc siga a casa és la gent i la sensació d'identitat i pertinença, i això, de moment, encara depèn molt de nosaltres. Aixina que igual, així que igual no podem evitar tots els processos globals ni parar la gentrificació mundial amb els gaspatxos, però sí podem decidir com volem estar en llocs on vivim. si volem ser unes avorrides o mirem el món canviar sense participar o en totes les contradiccions del món, intentar que tot això continuï sent la nostra casa. I jo personalment pues, preferir seguir perdent el temps parlant amb la gent pel carrer.
1: Pues sí, molt bé. Ja. Que, o sea, jo crec que o sea, fer salsa, encara que siguin coses culturals, el que dèiem abans, és superimportant. És que si no tenim la salsa no podem fer res. O sea, si

0: baix, gobiernos demócratas, o sea, socialdemócratas.
1: Campanetes.
0: ¿Cuántas campanes teníamos en este poble?
2: Tenemos que yo de campanes.
1: No, no, ah, bueno, es que en Castalla ha pasat que ara resulta que hi ha un veí que viurà per així, que estarà cagant un rato. No, que es queixa de les campanes i que vol que les lleven, no. Pues perquè li molesten.
0: No.
1: Però tenim el fill del campaner així.
0: Claro, el campanero...
1: Vols eixir a dir algo sobre les campanes? Ton pare està fent faena per protegir-les, no?
0: Claro que sí, home. Pues claro
1: està
0: que
1: en
0: sí.
1: Ello.
0: Molt bé, molt bé. Veus? Això està bé.
1: Claro.
0: Molt
1: veus? Eixes estratègies són les que mos mantenen com a poble, que és que el campaner sí. I el fill del campaner diguen no, els campaners es queden i anem a fer lo que siga.
0: Tu saps que Chato té un alumne que és campanero?
1: Ah, sí.
0: I se n'han anat a tocar campanes.
1: A tocar campanes. Sí. Juan Carlos Candela, toques campanes?
0: Pues mira, Chato, te'l presentem. I un dia l'ensenyes.
1: Bueno, ja està. Espero que vos hagi agradat. Si vos heu quedat en dubtes d'algo, pues després m'ho diu.
0: Està molt feliç amb tu gang.
1: Moltes gràcies.
0: Tu gang és molt maja.
1: Mi gang. Algú vol dir alguna cosa? Anna P, t'agradaria dir alguna cosa?
0: Li ho he dit, igual avui és un dia que podeu interactuar.
1: Algú vol dir alguna cosa? Vale, pues acabem així. Ah!
3: Jo vull dir una cosa.
1: Espera, espera.
3: Parlant dels gimnasos, la gent ha canviat l'alcohol i la droga per els gimnasos. Ah. Perquè en Tibin hi havia un pub i ara és un gimnàs.
1: Vale.
0: Si se perd el bar del poble...
1: Eso es. Molt bé, doncs ja hem acabat i avui hem decidit pues que la cançó pa tancar és la Jota del Castelló.
0: Sobretot a Víctor i Neus, que han dit això que és.
1: Molt bé, doncs pues enxufe la cançó.
0: Vale.

Hola, buen día. Estoy sintonizado en silencio, al dial 104.9 FM de la Ràdio Malva. Per començar, hem de dir-vos que som un col·lectiu dissident, és a dir, que estem en contra dels consensos que segreguen col·lectius únicament per ser diferents. Estem conformats per persones amb diversitat funcional, així com per altres, per condició o entorn, es viuen afectades per aquesta realitat, amics, familiars, professionals i espontanis. Acceptem i promoguem la diversitat social, emocional i funcional. Un dels objectius com a programa és de construir i transformar la mirada social de la salut mental i del patiment psíquic, humanitzant-la, donant-li veu, obrint-la al món i així estem.

0: la dissidència torna després d'un període de incidències i coses, i ho tornem en un tema d'actualitat i en un tema molt canviant. Però avui, per primer presentar-nos, soc Àlex Llopis, estic darrere de l'ordinador.
1: Hola, buenas vespadas, soy José Vicente, aquí al lado del ordenador con Alejandro.
2: Hola, soy Belén.
3: Buenas vespadas.
4: Hola, soy Gabriel, buenas vespadas.
5: Buenas vespadas, soy Gonzalo.
0: Muy bien, muchas gracias. La verdad es que... disculpeu, ahora... el tema d'avui és un tema molt trist, perquè ahir una persona va demanar
3: la mort assistida.
0: La mort assistida, l'eutanàsia, i li va ser aplicada ahir mateix de vesprada, i és un tema que avui tractarem. Estem parlant, com sou tots i totes, de Noelia Castillo, una xiqueta jove amb una malaltia mental, però també una malaltia física, i que el fet de que demani un dret no és tan el que nosaltres volem parar-nos, sinó el que s'ha suscitat al voltant d'aquest cas, d'aquest problema, d'aquest fet tan dolorós. I per introduir el tema, que pense que és un tema de drets més que de qualsevol altra cosa, però jo no sóc especialista, volia llegir dos paràgrafs d'un resum que vaig fer d'una conferència de Fernando Colina parlant de la reflexió sobre salut mental avui. Va ser l'any passat, en el 2025, i el doctor Colina estava en castellà. El doctor Colina plantea su ponencia como la reforma de la ley civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad ha supuesto un toque de atención para los profesionales sanitarios y de otras especializadas dirigidas a estos pacientes, que por su diversidad tienen limitados algunos derechos por sentencia judicial. La psiquiatría siempre ha estado rozando la legalidad y se ha convertido desde sus comienzos en un medio de transmisión del poder de los estados en los individuos. La adaptación legislativa que implementa la Convención de Nueva York para las personas con discapacidad supone una limitación de la discrecionalidad que hay en la clínica entre los profesionales en referencia al mismo paciente tipo, es decir, que hay mucha divergencia de opiniones. Se pretende retirar poder al sanitario para que el paciente ejerza sus derechos. No se puede incapacitar a nadie a partir de la aprobación de la ley como máximo a nombrar curatelas. Obliga a suspender las tutelas y revisarlas en un plazo de 3 años o en 1 año bajo petición. Los juzgados agobiados por la primera, bueno. Y lo que vamos, lo más específico de la ley es que obliga a un cambio de mentalidad, exige mayor proactividad a los profesionales, cambiando su paradigma desde el ejercicio de poder autoritario hacia el acompañamiento terapéutico. El grado de arbitrariedad en cualquier facultativo es inmenso. La ley debe regular la sumisión de los aspectos curativos al régimen de derechos de las personas. Primero vamos a atender los derechos y luego los cuidados. Esto es una frase textual. Frente a la fabricación de crónicos, la capacidad de asumir riesgos y cometer errores, alentar la posibilidad de que las personas se equivoquen y cometan errores. La ley especifica que siempre que se intervenga, lo primero es atender las preferencias, deseos y voluntad de los pacientes, planteando la necesidad de un acuerdo con los usuarios, convertidos estos en consumidores de fármacos y servicios asistenciales que están todos privatizados. Tienen un marco que es el de la empresa privada. Pueden hacer lo que quieran menos cuestionar el diagnóstico y el tratamiento farmacológico. Pacientes con más de 20 años de evolución que al pasar por los sistemas de salud, lo único que consiguen es un cambio de tratamiento. El profesional vela por su seguridad laboral y no puede empujar al paciente a un empeoramiento total porque pierde su puesto de trabajo. Existe, por tanto, un conflicto de intereses. Continúa, ¿no? Pero ya supuse que por situar un poco el tema, se dona cuenta de que está en un momento que ahora el que vuela o el que está por davant es la voluntad del paciente y los derechos que tienen como personas. Y lo río de la edad. Gonzalo, Ramón, Abel.
3: A veure, és que a mi em fa molta gràcia això de que estiguin estrès de la persona per davant. Em sembla que no és veritat. Sí que se va anul·lar el tema de les tuteles per passar a curateles i em sembla que a l'hora de la realitat és el mateix, una curatela que una tutela. I dit això, les persones curatelades arriben a tindre la mateixa manca de drets que les persones tutelades, vist el que és basada en el que està passant i en el que estic veient, no? En primera persona. Estic veient en primera persona com a mare d'una persona que teòricament està curatelada. Li han tret tots els drets, no té cap ni un. No pot decidir la medicació, no pot decidir on ha de viure, no pot decidir res sobre la seva vida, no pot ni signar una denúncia. Val? Això és la llei que fa prevaldre els drets de la persona, que me diguen quina llei és això, que no se compleix. Perquè fa el tema de prevaldre l'acompanyament terapèutic, no? I jo ara mateix, en el cas d'esta xiqueta, Noelia Castillo, una jove que pel que sembla va estar tutelada per la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència a Catalunya. No sé quants anys va estar en aquesta institució, però quan va sortir, sembla ser que va sortir sense cap acompanyament. No ho sé, i si ho sap algú que ho diga, però aquesta persona surt d'aquesta institució i si se suposa que en sortir d'una institució pel que jo he llegit de manera voluntària hauria d'haver tingut un acompanyament pel que fa un acompanyament terapèutic, no? El estar un poc per una persona que tenia problemes, no? Problemes d'ansietat, de depressió, tenia... Alguns diuen que tenia un TOC, altres que tenia un trastorn de personalitat. El cas és que tenia problemes.
0: El que sembla de per informacions del País que han cedit a l'historial clínic, tenia diagnosticat un TOC i un trastorn límit de la personalitat, a més d'una tetraplegia incurable.
3: Sí, la tetraplegia va ser la conseqüència.
0: Gent que cita el
3: País.
0: Segons el País, que han vist l'historial clínic.
3: Sí, el que jo estic dient és que ella surt d'aquesta institució després dels anys que fora i llavors té una... No sabem si va tindre un acompanyament terapèutic o no, sembla que no. El cas és que té una primera violació per part de la seva parella, una parella que la que tenia relació 4 anys. Després té una segona violació de dos xics en una discoteca i la tercera, que ja és per 3 individus, hola, per 3 individus, i aquesta tercera violació en grup és la que li provoca a ella el voler suïcidar-se. I és quan se llança per un cinquè pis i queda paraplègica, una paraplègia total, no? Paraplègia total. La primera qüestió que jo volia dir era, en primer lloc, una persona que ha estat institucionalitzada se'n va de la institució i no té un acompanyament. Això, la primera qüestió que planteja, que si és així, no hauria de ser així. Val? És una responsabilitat de les persones que diuen que pot fer vida normal i no l'acompanyen en el procés de normalitzar la seva vida. La segona qüestió és, aquesta persona sembla que decideix acabar la seva vida i queda paraplègica. Han hagut moltes informacions per part de l'ultradreta, per part de molta gent, dient que aquesta violació havia estat deguda a uns menes. Ella desmenteix això. Diu que havien sigut 3 o 4 xavals en una discoteca. el que li produeix, el que ella vol és acabar en el patiment físic i psíquic de la seva situació de la paraplegia que té, perquè té incontinència, té necessita dependència de tipus físic contínuament, la lesió medular que té, etc. Tot això és irreversible. Hi ha una història mèdica que diu que la seva situació no és recuperable, és irreversible, a la qual cosa ella no vol viure així. L'eutanàsia se la concedeix per la seva situació clínica, no per la seva situació mental. A ningú se li ha concedit una eutanàsia per una depressió, i se li ha concedit perquè físicament no és un dolor terrible, i han decidit que sí que se la concedien.
6: Ana.
7: Un moment.
0: Ja està.
6: Però en la llei està estipulat que per una malaltia psíquica també està estipulat que pot tindre una eutanàsia.
5: És que he de fer una precisió perquè això és complicat. El que no es pot demanar una eutanàsia a Espanya, només entre cometes, per una causa psíquica. Pot haver com en aquest cas un intent de suïcidi, després una tetraplegia, i no és incompatible després de la malaltia física, després de la qüestió física, que n'hi hagi un patiment psíquic que justifiqui també l'eutanàsia. Però compte, no com a l'element primari de malaltia, de trastorn que té la persona i que li causa el patiment. El patiment pot ser psíquic, però la causa ha de ser física en algun grau. Això és el que diu la sentència del Tribunal Constitucional, i és per això perquè a aquesta dona li han concedit l'eutanàsia. Ese és el motiu, que sí, n'hi havia un patiment psíquic, però n'hi havia una causa física d'aquest patiment psíquic. I a mi em sembla que aquí el problema que veiem és que tot queda, perquè has contat abans del tema de les repetides violacions. Anem a dir-ho clarament. A mi el que em queda dubte és, i ens queda el dubte a tots, és sí, que és que no és veritat que hi ha sigut per la tetraplegia, i és el que pensem tots, però la sensació que ens queda és que el que ha passat és que les institucions, la societat i tots hem deixat que una panda de violadors, anem a dir-ho clarament, que eren, que estaven a totes bandes, a tota la seva vida, no ho sabem clarament, si ha hagut tota la seva vida, aquesta noia l'han violat a tota la seva vida. I que la sensació que queda és que en aquest país tothom està fent tot tipus de clarament, de barbaritats, i després que et donen, quan tu tens, i ja el parlo per la meva experiència, quan és víctima de delictes greus, el que diuen és, no, ja, tu ja dones por perquè tu ja és un trastorn mental, a ti ja no anem a donar treball, a ti només un tractament, quin tractament? Cada 3 mesos? Quina inclusió social és esa? Tractament cada 3 mesos de polimedicació per tota la vida? I ja està, ja m'estic parlant massa. Però és que és la veritat. Ara, parlava una diputada, no vaig a dir de què partit, perquè si donarà igual. Quin missatge manem amb aquesta eutanàsia a les persones amb trastorn mental? Quin missatge? El que hem tingut sempre. O per una presó secrètica, una residència, o una presó a casa, polimedicat, o ja està. Perquè ja sabem si s'ha enterat vostè, com a diputada, d'alguna cosa d'això. Clar, després ve una eutanàsia com aquesta, i aquesta que perquè posa... més moral que ningú. Ai, no, què has votat tu per les persones amb trastorn mental com a diputada? Què has votat per la inclusió social de les persones amb trastorn mental greu? Què has votat per les dones violades? Anem a parlar clarament, què has parlat? Perquè anem a dir-ho clarament, aquestos, moltes, pel que sembla hi ha molta gent que està lliure sense haver pagat res, amb una mínima responsabilitat dels crims que han fet aquesta noia, Però és que només no és una qüestió de justícia retributiva, sinó restaurativa, que no l'ha hagut amb aquesta noia ni en cap.
0: Però, respira, perquè també per veure la teva opinió al voltant de, del tema de que sostenidament... Sostenidament no ha demanat valorosos en processos judicials la seva voluntat d'accedir a una intervenció i també com els professionals no poden substituir la seva pretensió que hagi assegut per la motivació que tu has expost ara fa un moment, estic completament d'acord, però també el fet de que ella no s'haurà desdit en 2 anys de processos judicials a les més altes instàncies, ha plegat al Suprem, ha plegat a Estrasburg, al Constitucional, i és, hem de respectar a la fi, hem de respectar, també volies
6: Volia dir que la circumstància que, el, que li va portar a fer tot el que a agafar i tirar-se del balcó varen fer totes les violacions que vas tindre i que tot això no ha sigut llevat per la societat d'una manera contundent.
5: Jo volia dir per al·lusió que, és que el que jo he dit no és, no té cap contradicció amb el dret que té ella a demanar l'eutanàsia i les seues raons.
0: Malgrat que estigui malalta mental, malgrat que tingui una malaltia mental.
5: Clar, perquè també, també, si volem que entrem una mica a la llei d'eutanàsia, la llei d'eutanàsia hi ha polèmica, no? Compte, tal com està redactada, el tema de quina, com es pot determinar que una persona, la seva voluntat de veritat és ferma, que el té clar, que no està manipulada, etc. I és una qüestió, diguem-ne que el tema de l'eutanàsia, el problema de salut mental o el que té a veure la cognició, no? El que sigui de naturalesa intel·lectual o mental, està el debat de fins a quin punt com a tot. Que tu de veritat vols, tu tens intel·ligència i raó per a poder, i cognició per a fer això, clar, però això és un tema. I després està un altre tema, que és ja quan parlem de, anem a dir-ho clarament, i en matèria de salut mental, si alguna vegada es reforma la llei i es posa clarament que hi ha eutanàsia només per, entre cometes, per causa psiquiàtrica, no és només que hi ha un patiment, és que no hi ha un tractament. I anem al fons de l'assumpte. Clar, és que el que nosaltres sospitem amb aquesta noia i el que les persones amb un problema de salut mental així a aquesta taula hem viscut és que si no te'l pagues no tens més tractament que una polimedicació cada 3 mesos, cada mes, cada 6 mesos, una cosa semblant. I punt. I és el fons del problema, que algun dia arriba gent com aquesta diputada i diu, ai, quin missatge estem manant. Sí, clar, perquè has votat la llei de pressupostos en quant a mesures, tu què has votat com a diputada en quant a inclusió social de les persones amb patiment psíquic.
0: A veure, perdona, que te, no sí, tenies en
1: parla de passar res. Jo sé que un remanent anterior que la película Mar Adentro, Ramón San Pedro vivía, ¿no? Ramón San Pedro.
0: Sí.
1: Ell va demanar l'eutanàsia perquè va tindre un accident tirant-se de, des d'un...
0: Te demane que mires el micro, és que si no... És sí. Que...
1: No, ell va tirar d'un peñasco i té mala sort que es va trencar la columna. I va quedar tot el plàgic per tota la vida. I he buscat un llibre que crec que es diu Cartes des de l'Inferno i clar, ell relatava ell com estava ell, que estava que no solo escrivia menjar el cap i escrivia en una llapicera, en la boca. Això ha de ser dur. Jo no sé si el que faria si estaria en una situació de Xina, igual que la xicona aquesta, 3 violacions o més, també és molt, un cop molt fort per la seva psique.
0: Jo estic d'acord amb Gonzalo, primer de tot, en que és un fracàs de la societat, tant de la societat institucional com de la societat, com diu Remei, de la societat mèdica, que no acompanya aquest procés, que és un fracàs total en qualsevol aspecte que se mire. També és un fracàs perquè és una família precària, o sigui, no és una família benestar, és una família d'obrers, dic clarament, en pla, i clar, és el que està dient Gonzalo, és que aquesta família no té accés als mateixos recursos que tenen altres famílies, que tenen altres pacients, perquè és el que estava dient Fernanda Colina, l'únic accés que tens és una polifarmàcia de per vida, i l'únic que tens és que te la canvien un poc d'ací d'allà, i no tens més drets que ixos. Després, si voleu, Txelo, Neftalí, tu vols afegir alguna cosa? És que volia passar al tema de com els mitjans han tractat el tema, perquè clar, això també és el que jo estava plantejant al principi, que a la fi el procés judicial és definir una qüestió. Quan ja s'havia quedat aclarit el que deia Gonzalo, que era intratable, que no tenia curació, que era patir i patir i patir, i que no se podia fer res, el debat en seu judicial era si tenia capacitat per la seva malaltia mental per demanar el que estava demanant, perquè el pare deia que la seva malaltia mental li impedia prendre la decisió. Llavors, quin tractament se li ha donat per part dels mitjans de comunicació a tot aquest tema? Perquè ha sigut un seguiment, primer des de l'aspecte jurídic als diaris, però ja després, a última hora, ha pres un caire completament tèrbol, com el de les xiquetes d'Alcàsser, com casos i persones que han faltat, que s'ha tractat molt malament i s'ha convertit en una fira, malgrat que se diga. Ja. No sé si vols dir alguna cosa, Neftalí, però vos demano que s'apropeu als micros i parleu ahí, perquè està la cosa un poc...
6: No ha pogut escoltar res més que les notícies vagament dels mitjans de comunicació i no ha pogut llegir, que m'haguera costat molt llegir més sobre això. Entonces no puc, dels mitjans de comunicació no puc dir la meva opinió, però malament, perquè sempre tracten com que no tens raó, quan tens una malaltia no tens suficient raó.
0: Clar, i jo en aquest cas sí que veig que s'ha respectat el desig del pacient. Curiosament, en un cas en el que és una solució fatal que li condueix a la desaparició, però en aquest cas sí que s'ha respectat la capacitat d'obrar d'una persona amb malaltia mental. Gonzalo, els mitjans de comunicació i la capacitat d'obrar.
5: Els mitjans, el tema dels mitjans, està la confederació, algunes persones ja diguent al comitè en primera persona que això ha sigut una fira, com has dit, que se li ha donat de tocar la porta a alguns mitjans de comunicació. Ja alguns mitjans de comunicació han vist en això una beta, com a les mines, i estan buscant gent que... i se les estan trobant, encara que són dades sanitàries i que no són públiques i que són de la més alta protecció de dades, estan trobant a persones amb trastorn mental i que han demanat l'eutanàsia. Només per trastorn mental o per trastorn mental i també un trastorn físic. Jo no sé com el fan, així ja no vaig a fer acusacions, però estan trobant a la gent que la tenen demanada i estan fent entrevistes. Probablement la setmana que ve o aquest cap de setmana anirem veient entrevistes a persones en aquesta situació, a més persones, i va continuar la fira. Amb això jo he de fer una reflexió, i és que no va passar, que jo tinc coneixement, quan es va fer la primera eutanàsia a Espanya es va posar com si fueran uns paparazzis, uns periodistes a la porta de la casa de la primera persona que va fer una eutanàsia per motius exclusivament físics, no veritat. Per què l'hem fet amb una persona amb una eutanàsia que també té a banda del físic un trastorn mental? El morbo, ja està. Esa és la història. I el que anirem veient, perquè això no s'ha acabat.
0: Fem una periodeta de mentir.
6: Només completar incidir en el que tu has dit, Àlex. Se li ha fet cas. Malgrat que el pare, un o altre anys, que la desautoritzava, deia que ella no tenia el cap per a prendre una decisió com aquesta, jo penso que la meta d'aquesta xica ha estat aconseguir que els metges pogueren testimoniar que la seva qualitat de vida en el que tenia era insufrible, que són uns dolors crònics insuportables, que té una, que pense que ha privat més el tema físic per a prendre aquesta decisió per als tribunals mèdics que no pas la qüestió de salut mental. Aquí s'han basat en que ella físicament estava molt malament. I això ha estat el seu triomf, ha estat aquest, perquè si no, no l'hi haurien concedit. Pel que fa a tot el circ que estàs dient, des del grup de cristians que volen dir que però com, és que has de salvar la vida, has de salvar la vida, els altres que els de Vox dient que eren els membres els que l'han violat, sí, aquí cada un intenta ficar la seva cullerada per als seus interessos, no? I en el rerefons de tot això hi ha una persona que ha estat sola, perquè jo no sé on he llegit que ella ha dit públicament que ella sempre ha estat sola, que s'ha sentit sola i que s'ha sentit sola fins al final de la seva vida. Per què abans de que una persona arribi a tindre un patiment psíquic tan greu, que tenia una depressió major esta xica, per què no se l'ha ajudat? Perquè estem en una societat, i més a nivell mèdic, que no actua posant recursos, prevenint i acompanyant. Actua amb medicaments a posteriori, agreujant quan la gent ja està agreujada, quan ja està crònica. És una altra dona que s'ha fet malbé. I entre això també estan el grup de feministes, no?, que diuen: és que esteu veient que el que passa, esteu veient que és real que les dones en esta societat masclista estem patint contínuament agressions sexuals, és una realitat, ho veieu? O sigui, així tots estan dient la seva, val? És molt lamentable que hagi de passar això per adonar-se en quina merda de societat vivim, no? Que un al final ha de prendre una decisió com aquesta de tirar-se d'un pis, d'un cinquè pis, perquè vol ja acabar de patir. I per això, que malgrat tot el que se diga, la realitat és aquesta: ella se va tirar i se podia haver mort, val? Ara haurà sigut el final d'ella, perquè ella el veia, i l'únic que ha fet durant dos anys és veure que això se complirà, val? Perquè la seva vida estava plena de patiment, com moltes persones d'aquesta societat. Uns perquè tenen un patiment psíquic i un diagnòstic, i altres perquè tenen una vida de merda en la que han d'estar contínuament batallant per a poder tenir un mínim de qualitat de vida, no? I això és el que porta a una societat molt alta, el que la gent tingui patiment i no vulgui viure. I el que tu dius, Gonzalo, què se pot pagar un psicòleg? Tu vas a la seguretat social i dius això, te donen la pastilla per la depressió o t'envien al psiquiatre. Però si vols realment una teràpia i vols un acompanyament terapèutic, te l'has de pagar. I la gent no se pot pagar això. Per tant, que no se tirem les mans al cap dient que ai, mare meva, una xiqueta de 21 anys, com tots els cristians que estan ahí, dale que te pego, i resant perquè no se matara i perquè no la mataren, perquè ai, l'han matat, l'han matat. No, perdona, l'ha matat la societat.
8: l'ha matat la societat. L'han matat els violadors, que se'n surten a dos per tres. Continuen havent violacions cada dia. Jo per això dic que perdó, que no puc continuar parlant, és que és tanta hipocresia, és tant que és que em fa fàstic, es fa fàstic aquesta situació. O sigui, és que a part de la pena, no? de que una persona arribi a aquesta situació, és la ràbia de veure una situació tan mediocre, tan injusta, tan de que no sé com dir-ho, estic molt indignada.
1: No sé, jo me había recordado cuando Abel ha dicho la película Mal Adentro, también me acordé de otra película que era sobre la eutanasia, la Million Dollar Baby de Clint Eastwood, y también trata el tema de la eutanasia y trata como que los ultra, los religiosos, no creo que sean todos igual, pero sobre todo los ultras tratan esto como que no hay que, no tiene que morir, pero si la, yo creo que la persona tiene que ser la que decida su, si hay que ayudarle se le ayuda, pero al final decide la persona lo que ha de hacer. Vamos, que se habla mucho y que yo creo que hay mucha gente que no tiene, no sabe lo que dice, la verdad, hay que estar en la piel de la persona esa.
8: Pues sí.
0: I a lo que el remei, no hi ha solució i una altra vegada se torna un diagnosti de trastorn límit de la personalitat sense solució, sense acompanyament, sense que no donen cap alternativa terapèutica, se'ns deixa a la mur de la societat del carrer, perquè tampoc és societat això, és la llei de la selva. Se'ns deixa i tampoc passa res, i és una cosa que se n'anem trobant. Els compres dels BTP de sempre estem sempre en totes les manifestacions, però que és una cosa que és així, és que la psiquiatria no pot tenir aquest diagnòstic, en general no pot, i se n'anem trobant cada cop. I bé, alguna cosa més per a tancar este capítol? Només entristir-nos a la família, donar-les el pèsam, donar-les el nostre suport, que no els aplegarà perquè no som aquí, però que estem ahí, i que lamentem. Jo he seguit el problema en la premsa, i el que me queda clar és que ha sigut la seva decisió. I com sempre he quedat alguna cosa positiva, és que perquè ja està, ja s'ha anat, ja no podem fer res, és que almenys s'ha respectat la seva decisió. I tant de bo que en les altres moments de la vida d'una persona, com cercar treball, tenir parella, deixar un poc la medicació, en les altres decisions el sistema acompanya, perquè el que estem veient és que el sarcasme de que s'ha respectat la decisió de la pacient perquè ha demanat l'eutanàsia, però ens queda el dubte de si haguera demanat altres coses, si l'haguen respectat. Però bé, terrible. Gonzalo, vols tancar tu?
5: És que ja l'has dit tu.
0: Molt bé.
8: Jo a vegades pensé que no serà que la psiquiatria, no, a part de que la societat mira cap a una altra banda o posa solucions, parxes, no serà que la psiquiatria realment no sap com tractar les coses? Perquè el trastorn de personalitat, el que dius tu d'aquesta associació de les BTP, és que els pares estan tots com dient que no saben ja per on tirar, perquè hi ha una situació real i és un patiment d'una persona, un buit existencial tremendo, una satisfacció contínua de la vida, però són transgressors, s'enfronten contínuament a tot, no? És sempre portar la contra, és molt difícil conviure amb persones amb un trastorn de personalitat, però els psiquiatres, més enllà de donar-los medicació, què estan fent? Què estan fent els psiquiatres?
3: per a tractar un trastorn de la personalitat o un altre tipus de trastorn, més enllà de donar una medicació que no cura, simplement el que tracta uns símptomes i te baixa un poquet els símptomes, però no t'estan curant. Hi ha una impossibilitat real per part de la psiquiatria per a fer front a les persones amb patiment psíquic, especialment a les persones de trastorn de personalitat. A part de que la societat no se posa les piles, no acompanya, no posa recursos adients, i al final passa això, perquè segons les persones que t'ho expliquen, és tal el patiment que tenen, és tan el buit que senten, que és alliberador. La mort és alliberadora, realment. És l'única sortida que troben, al final.
5: No, però jo vull fer un incís, i disculpeu que parli sense haver demanat tu, però ahí estan els recolzaments necessaris. És a dir, si la cicatriz no arriba i la sintomatologia no desapareix, ahí sí que tenim una convenció de les persones amb discapacitat i la llei de discapacitat i el seu desenvolupament, que diu clarament que hi ha recolzament necessari. Si no hi arriba la medicació, han d'arribar unes altres qüestions
3: i no arriben.
5: I això són pressupostos, això són diners, això són treballadors, això són professionals. Anem a dir-ho clarament. I perdó, que...
3: No, és que és el que he dit, Gonzalo. És que fan els psiquiatres de molta medicació. Quin tractament fan? Quin acompanyament fan? Trobar-te sol, com ella deia, em trobes sola, tota la vida m'he trobat sola. És que és molt gros això. Quanta gent està com aquesta xica? Quantes? Jo conec molts, suposo que vosaltres també, que se troben sols, que no tenen acompanyament de vida de ningú, que se senten fracassats, que... Quanta gent? Realment la medicació s'està ajudant en la seva existència vital, en el seu dia a dia, en el seu projecte vital? És que estem parlant de una cosa molt greu, que és la vida de les persones.
0: I que això no està parlant als mitjans de comunicació.
3: Clar que no.
0: Estem parlant nosaltres ara, però els mitjans no abasten a això.
3: Així el sensacionalisme és el que priva, no? Bé. Clar, pues, que se pregunten per què una persona arriba a aquesta situació. S'ho poden preguntar, no?
0: En 25 anys.
3: En 25 anys o 23, no sé.
0: Donem el pèsam i seguim, perquè la vida continua i nosaltres volem estar vius i ho demostrem.
9: Escolta'ns, ens llancem a les ones d'una mar que a la teua vora vol arribar.
10: Se acerca un año más la muestra del libro anarquista de Valencia.
11: Este año será la 24ª edición y tendrá lugar del 20 al 26 de abril en varios espacios de Valencia y el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen, con los puestos de distribuidoras y editoriales.
12: Habrá charlas, talleres, presentaciones de libros y fanzines, una ruta histórica, comida vegana y la exposición Caravana a Fronteres de la UE, relat de les polítiques migratorias europees por los 10 años que cumple Obrim Fronteres Valencia en el Casal de Falles Populars y Combatives, calle Garcilaso, número 11. Encontrar más información en mostralibreanarquista.wordpress.com, en Calendari CC, la Agenda Libertaria de Valencia, y en nuestra cuenta de Mastodon en el Fediverso, @mostraanarquistavlc@terreta.org.
13: Repetimos, será del 20 al 26 de abril con los puestos de distribuidoras y editoriales el fin de semana del 25 y 26 de abril en la Plaza del Carmen. ¡Te esperamos!
9: Escolta'ns, no estàs sol, no estàs sola. T'acompanyem a aquesta hora.

0: Gracias, Josebi. El del Dis, el baile de la desesperación. Y ahora, la belleza. También ya está hiper a la belleza, hiper a un moment de cultura. Benvingut, Abel. Bona esprada. Què ens portes avui en la teva sessió literària?
1: Doncs pues mira, resulta que el pare Guinot d'Artana no me deixava entrar a internet, tenia problemes, i decidí baixar-me a Rondades Valencianes del Rivalor un cuento. I així està. El jugador de Petrer. Això va passar en aquells temps antics que hi havia dimonis ben avillats, els quals solien visitar els camps i les viles quan algú se'ls encomanava. En el carrer Major de Petrer, en una casa noble i gran com un convent, vivia tot sol un fadrinot d'uns 40 anys, que li diem d'un Pere Mestre. Aquell senyor tenia una bona colla de mis molt inclinats tots a moure tabula, organitzar soparots i passar les nits entre saraus i festes. Don Pere tenia també un altre vici, el de jugar-se els diners i com sol esdevenir a tots els jugadors que hi ha pagat, que hi ha hagut en el món, a la llarga perdia les orelles. De primer jugava totes les divises de les collites. Després vengué un mas per jugar-se'l. Per fi es va quedar amb la cara del carrer Major com a única heretat. Ell abans tenia una vella serventa, Francisqueta, molt fidel, molt fidel. Però la Francisqueta morí quan ell es trobava més agoniat de diners. Una nit estava ella manint-se un miserable sopar mentre que pensava: ah, si jo pogués jugar, segur que em rescabalaria de tot el que he perdut. Irritat va bramar en la veu alta: però no tinc un clau i no podré jugar ja mai més de la vida, i em posaré així dins, i un dia em trobaran en el meu llit erts de fam i de misèria. Una idea esgarrifosa va creuar pel seu cervell. Se'n feia ric altra volta, prometé en forta veu, donaria la meva ànima al dimoni. Com a resposta, un tro va fer tremolar la casa pairal dels mestres fins als seus mateixos fonaments. I don Pere, esbalaït a la mitja claredat que feia un llum d'oli, va extingir a la punta del corredor un cavaller, alt, ben aviat, de refinat aspecte. «M'heu cridat, don Pere?», va dir inclinant-se en una lleugera reverència. «Sí, sí, us he cridat», va respondre la vella tot serè, i pensar de seguida: «Estic en presència del dimoni, cosa que l'alegrà. Passeu, si us plau», pregà polidament. I va menar el misteriós personatge al seu escritori. Encara que ja us ho deu suposar, us haig de dir que jo sóc el dimoni i que em diuen Capellenc, el fi. Es presentà la visita. Don Pere digué que se n'agrava molt, i era la veritat. He sentit dir que voleu ser ric. Sí, no hi aneu gens enganyat. Podeu dir-me, vos dimoni muntanyenc, com puc tornar a ser ric? Un haig d'advertir que estic dispost a tot. Mireu, distingui cavaller, informar Capellenc, us convé per no moure una dienda en el poble. De Petrer tornar a jugar. Sí, tornar al joc, però jo us hi duc diners i ara guanyareu sense parar. Capellenc, el fill, tragué de davall la capa una bossa de monedes d'or de les que s'estilaven en aquella època i la deixem damunt de la taula d'escritori. I això com ho doneu? Capellenc somrigué i retirà el serrell de cabells que li caia una mica damunt del front, i llavors se li van veure les puntes de les banyes. Es dugué una mà al cor per traure's i davall del vestit un pergamí, finament enrotllat. Teniu, don Pere, i llegiu. Sí que ho heu preparat en pocs segons, observa el cavaller. No, és que ja tenim ja redactats dos o tres models. No m'ha calgut més que posar-hi el vostre honorable nom. Don Pere va llegir el pergamí que contenia les clàusules habituals. Ell es faria càrrec de la bossa de monedes que el faria ric i la barata, això significava el document i es competia a donar l'ànima al dimoni. A partir del terme de 10 anys. Us sembla prou 10 anys? Preguntar cap a l'enc. Bé, teniu temps de ser feliç. Us podeu casar amb una xica hereva. Podreu tenir fills i assegurar la divé. Avertir Don Pere. Però vull posar una petita condició. Us la donaré tot voluntari a partir. Les 10 anys, comptats des d'avui, però no podeu venir per ella més que quan no hi haurà garrofes en els garrofers. I quin capritxo, somriu el diablo. Venís de terratinent, bon collidor de garrofes. No hi tinc res a posar, a trobar el dimoni, i ho consignar com volia Don Pere en el curiós per a mi. Després tots dos signaren el contracte. En aquell moment, amb una flamareta de sofre discreta i curta com les seues banyes, el diable va desaparèixer. Llavors, Don Pere calculà que devia ser la mitjanit, l'hora de la partida, a car Don Antoni, el del Pla, de dalt. Es vestí com corresponia i poc després ja li responien de darrere la porta de la mansió. Quin truca? Sóc Don Pere. Grinyola el forrellat, rellaren un clau. Despenjaren una cadena i badaren la porta just per deixar-lo passar. A arribar al salonet, on era la partida, Don Pere saludà a tothom. Quant de temps sense tenir l'honor? Va fer el més jove de tots, un baronet. Penseu de jugar, va dir Don Antoni. I això vinc, respongué Don Pere després de que hagués donat la capa al criat. Quan tragué la bossa, la va mig obrir i feia lluir un engrapat de monedes d'or. Tots se feien creus. Començaven la partida i hicien les quatre cartes. A la sota, feu Don Pere. I va posar 10 monedes com 10 sols. I va sortir la sota. Ell recordava que aquella canconeta de xic. Sota man rota, s'empina la bota i no deixa ni gota. Seguí la partida i va sortir un set. Don Pere, mentre que posava 10 monedes més, pensava la cançó d'infant, sense set, set aire, set seràs. Continuarà el pròxim programa de Ràdio Malva.
0: Que gran Enric Valor i que gran Abel.
1: Yes. És graciós i Enric Valor està reconegut
2: com un contador de contes.
0: Gràcies. Sí, és el llenguatge, les paraules que tria, tot.
1: Exacte,
0: és preciós, sí. D'escoltar i damunt de tot has cantat la cançoneta i has fet la posta en escena, que avui és el Dia Mundial del Teatre. Avui, el 27 de març, el Dia Mundial del Teatre, i Abel s'ha presentat la seva posada en escena. Moltes gràcies, la lectura dramatitzada. Un conte. I ja tanquem perquè avui fem un programa més curtet. Si voleu dir alguna cosa, Remei,

0: un temps abans per els fascistes del Führer en Alemanya, va ser aprovada una eutanàsia en relació a les persones que patien una malaltia.
1: Sí, sí.
0: Surt
1: que d'ahí prengueren empenta per fer després el genocidi jueu, perquè aprengueren de
0: prova, sí. Convoquen un comitè de metges i de psiquiatres i primer se veu com a les dones com se diu?
1: Les infertilicen,
0: correcte, sí, no? I després ja les passen, o sigui, és que l'heu de veure.
1: O sigui, la sombra del passat.
0: La sombra del passat. En principi tu no t'imagines que va ser.
1: És un tema que hem de alguna vegada, si vinguera algun historiador així, reprendre, de com els jueus la primera gran malifeta que fan
0: és això.
1: És acabar amb els malalts mentals i intel·lectuals, i fan una eugenèsia que ells dirien eutanàsia, però que feren una eugenèsia social i una neteja social.
0: Ètnica,
1: després, però primer...
0: Que és per a ells, és una llei que, com som molts en el món, anem a acabar en els que...
1: En els dèbils.
0: En els dèbils, en els que estan malalts.
2: No, però jo veig una pel·lícula que parlava, un documental que parlava d'aquesta pel·lícula, i era més interessant si és la mateixa, perquè li donaven la volta. Què passa? Que ells es plantejaven que no prendre mesures ara matant o esterilitzant a les persones amb discapacitat provocava que després a les persones es venia a la vida, a la mitjana de la vida, no? A gent molt valiosa, gent que feia la seva vida normal, es venia una malaltia repentina i això acabava amb la seva vida, i que era un bé per a la humanitat i per a cada persona fer aquest esforç d'estar esterilitzat o morir per a que les properes generacions no hagin de passar per això. I aleshores el missatge era un missatge de responsabilitat social, de comunitat. Li donaven la volta, a mi com li donaven la volta.
0: És tremenda.
1: Tenebrós.
0: És tremenda.
1: Com
0: sí.
1: Tot el que estem veient, sí. Com molt del que estem veient avui en dia, en directe i en viu. Perquè això és un altre tema. Sí.
0: Són escenes que has d'estar preparat per a veure-les, perquè sobretot al principi...
1: Remei al micro. Perquè...
0: Sobretot al principi és que t'esgarrifa veure aquestes imatges, no? Però té molt més a dir esta pel·lícula. Té molt més a dir sobre el diferent, no? Però no en el sentit negatiu, sinó tot el contrari, no? I jo vos la recomano als que vosaltres, els que ens estan escoltant, perquè per entendre molt bé a les persones amb patiment psíquic, no?
1: Moltes gràcies per la proposta. És una proposta pràctica i ve molt bé.
0: I més ara, no?, que se parla d'eutanàsia.
1: Exacte.
0: Que se sàpiga que l'eutanàsia va ser aprovada
1: pels nazis.
0: Pels nazis, correcte.
1: Acabarem amb música, però amb música amb intenció, i qui millor que per això que José Ví.
3: Bueno, pues después de esta charla quería que escucháramos una canción antibélica. Es de Jorge Martínez, el cantante de Los Ilegales, pero esta vez colabora con Bunbury. Bueno, y que después de todo lo que está pasando en el mundo, espero que esta canción llegue a todos lados del mundo. Ángel Exterminador.
1: Un moment, perquè és que tenim un poc de... en seguida sonarà Ángel Exterminador. Sí. És que estem tenint un poc estem acostumant a... Ara. És esta, no?
3: Sí, sí.
1: Moltes gràcies i fins a la pròxima. Vos m'has tindrem informats. Adeu.
4: Gràcies.
0: I no estem sols, eh? Així estem els de...